0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Aviam, ja, un, dos, tres, i això em tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, Més Cardedeu.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: I shouldn't have come here.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 5.

0: siente arriba la invitación para la consulta.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ça te va pas t'aider.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Stone.

0: Son las 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat, mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per comprovar com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Com sempre, ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, on per la retirada del vehicle doncs deixa només un carril de circulació obert en sentit nord i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc doncs van agafant molta més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues a hores d'ara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, que ja origina cues des de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. També tenim retencions a l'últim tram de la C33 o la B20 al terme de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, retruc, doncs ens deixa retencions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat també ja pateix lentitud per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció a Barcelona. També en sentit nord, la C32 des de Gavà pateix 2 quilòmetres de cues. Pel que fa al Vallès ja tenim 2 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, la AP7 en direcció a Tarragona, 1 quilòmetre de lentitud a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui per la C-59. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, li cedim la paraula a Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comença aquest dimarts una altra vegada amb molta suavitat de temperatura. Tot i això, ha baixat un palet respecte ahir al matí en algunes comarques, bàsicament de l'interior. Aquest matí amb núvols primets, deixant el sol enterbolit, si de cas, i d'altres núvols una miqueta més gruixuts i més freqüents que s'aniran quedant arrapats a la costa, sobretot la tarragonina. Aquesta tarda, compta amb els ruixats que apareixeran amb moltes més ganes que ahir, sobretot a les comarques de Girona, i especialment a tota la vall del Ter i tota la vall del Fluvià. Aquí, especialment entre el Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà, tindrem alguna calamarsada. Quan més cap al sud, més clarianes, més vent també a les comarques de Lleida i Tarragona, i la temperatura de la tarda encara força càlida per les dates. Unes temperatures que fregaran els 33-34 graus a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa, oferint a Junts i PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal i que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
0: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
2: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no, evidentment no creiem que sigui oportuna i necessària fer cap compareixença a

0: privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
1: El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
0: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat l'atenció presencial per fer la declaració de la renda. Ha desplegat 40 oficines arreu del país, incloent-hi seus permanents i temporals adaptades per a aquesta campanya. La consellera Alícia Romero ha visitat un d'aquests espais a la província de Tarragona, on ha dit que per al govern del PSC aquests punts són una de les bases de cara a la futura recaptació de l'IRPF des de Catalunya. Ens ho explica en Biel Roquet Gelmà, de TAC12.
3: Aquesta és una de les 6 oficines d'atenció presencial per fer la renda que aquest dilluns han arrencat a la seva activitat a la demarcació. L'1 de juny és la data en què l'atenció física per part de la Generalitat se suma a la telefònica, que ja ha funcionat durant tot el maig i registrant 125.000 usuaris a Catalunya, un 20% més que l'any passat. És la segona campanya de la renda consecutiva en què funciona aquesta oficina temporal, on hi ha 6 punts d'atenció de forma simultània.
4: Són moltes més atencions, ajudem el ciutadà, que és el que ens importa, que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta.
3: Per la Generalitat i el govern de Salvador Illa, aquestes oficines són una mostra clara de l'ampliació de les funcions d'Hisenda des de Catalunya, que ha acabat desembocant d'aquí uns anys en la recaptació de l'IRPF. L'estructura s'ha d'anar completant a curt i mitjà termini a la vegada que cal tirar endavant una reforma legal per poder cedir la gestió dels impostos a les comunitats autònomes.
2: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTECs i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord, però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Aquest dilluns ha estat el torn dels docents de Girona i la Catalunya Central. Uns 200 mestres i professors d'aquesta part de Catalunya han pujat caminant a Montserrat per fer una assemblea i debatre el preacord a l'atri de la Basílica. També hi ha hagut assemblea a Girona. Avui la vaga que mantenen els sindicats minoritaris afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès. I justament a Girona, l'Associació de Famílies de l'Institut Sobrequés demana regular la climatització de les aules dels seus fills. La temperatura per normativa hauria de situar-se en un màxim de 27 graus i s'està arribant fins als 31. En Marc Guives, de Televisió de Girona, ens ho explica.
5: La pujada de temperatures està afectant el funcionament habitual de les classes. Uns dels instituts gironins afectats és el Santiago Sobrequés.
6: Estem fent propostes.

0: de climatització, amb aires acondicionats, amb ventiladors, amb recursos, el que sigui que ens diguin. Fins i tot hem ofert la col·laboració al centre per finançar-los, perquè el que ens interessa és que els nostres fills i filles puguin venir a classe amb condicions.
1: De fet, hi ha classes que s'estan fent als passadissos de l'escola per trobar algun espai fred al centre.
2: La solució que tenim és que tenim uns quants ventiladors que jo he pogut veure per aules, no en totes les aules, i és en el que ens estem refrescant aquest dia.
1: Des de l'Associació de Famílies del Sobrequès es van posar en contacte amb la direcció del centre per poder climatitzar les aules de manera adequada. Tot i l'aliança a la recerca de solucions, la resposta del departament va ser insuficient.
3: Jo reivindico el dret que tenen els alumnes d'estar concentrats a les aules, i amb aquestes temperatures a dintre una aula és molt difícil.
1: Els alumnes de batxillerat han de preparar la selectivitat, i amb aquesta calor els és impossible concentrar-se o poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies asseguren que no s'aturaran fins a trobar unes millors condicions.
4: I quan són un quart de vuit, us expliquem que aconseguir connexions directes amb Tòquio, amb Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són el principal objectiu de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica de Jordi Casino.
5: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
5: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
7: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
5: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57, i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
4: Els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només representen el 27% del trànsit que circula per aquesta via. Ho revela un estudi del RAC, que per aquest motiu demana al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ho ha fet amb el País Basc. Ens n'amplia la informació des de Televisió de Girona.
1: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió d'un estudi fet pel RAC durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona.
8: Evidentment, el trànsit que hi ha de camions ha augmentat exponencialment des de que no hi ha els peatges. Una part dels camions que entraven abans per Irun, degut a que allà s'han posat peatges a tota la zona del País Basc, estan entrant ara a l'estat espanyol per aquí, per la Jonquera.
1: D'altra banda, el risc de patir un accident a una carretera convencional és 6 vegades major que patir-lo en una desdoblada. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. En canvi, les zones de més concentració d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà a Girona i Llagostera a Caçà.
9: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
4: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el Gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter, que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I a Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciang el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés. I darrers preparatius al pavelló 3 de la Fira de Lleida per a convertir-se en el centre d'acollida de temporers en aquesta campanya de la fruita. Un pavelló que se suma als altres emplaçaments municipals que acolliran aquests treballadors temporals. La temporada engega també amb novetats importants que ens explica en Víctor Paracuellos des de Lleida Televisió.
10: Un any més, amb l'inici de la campanya de la fruita, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció a temporers i treballadors del sector de la fruita. Enguany el dispositiu arriba amb dues novetats, que han de servir per agilitzar el servei i millorar i evitar la situació de carrer a gent en aquest àmbit.
11: Com sabeu, aquest any hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament, del CAT Temporers 1, que estarà durant aquesta setmana ja actiu per derivar-hi persones. I, per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important. Evidentment, té una connexió també amb la voluntat que té l'Ajuntament de que aquestes persones que arriben amb recerca de feina puguin tindre algun tipus de concatenació de contractes. Nosaltres el que volem és minimitzar l'impacte de carrer que tenen aquestes persones. I, per tant, si hi ha una persona que pot treballar físicament, que de fet ho fa, i alguna empresa ens ve a contractar la persona, i el problema és que no té un espai, un allotjament, aquesta persona serà prioritària pel CAT Temporers.
10: La campanya d'enguany també està marcada per la regularització extraordinària de persones migrades, que ha de suposar una menor arribada de treballadors sense papers i oferir millors sortides. El servei de l'alberg de Serós porta obert des del mes de maig, mentre que els de la ciutat de Lleida es començaran a activar aquesta setmana.
4: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que ha comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
12: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
13: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
4: I Amposta acollirà els dos propers caps de setmana el Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà els jugadors més destacats de l'hoquei base català en categoria masculina i femenina. Ens amplia la informació des de Canal 21 Ebre, la Vicky Maigí.
14: Amposta serà escenari del Campionat de Catalunya d'hoquei patins de seleccions territorials. Aquesta competició sub-15 reunirà alguns dels millors talents de l'hoquei patins femení i masculí del territori català.
15: M'agradaria destacar doncs, la importància que té aquest campionat, sobretot també per a impulsar l'esport en femení, que és un referent per als joves i per donar oportunitats també a les nostres esportistes.
14: Els dies 6 i 7 de juny entrarà en acció la categoria infantil masculina i el cap de setmana del 13 i 14 de juny la categoria sub-15 femenina, anomenada FEM15.
16: Per nosaltres, com a federació, és un lloc emblemàtic que apostem des de fa molt de temps per ells. Estem en diferents reunions que vam tenir amb la representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre i amb els companys de junta directiva i estem potenciant per fer més competicions.
14: Jugadores, jugadors, famílies i aficionats convertirà l'Amposta en l'epicentre de l'hoquei base català amb una competició de gran nivell.
4: El Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa, després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca que la competitivitat de l'equip és molt present.
17: hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos, y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el palau con nosotros.
4: I avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pasqual volen recuperar la confiança contra els de Situ Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
18: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
4: La selecció espanyola continua preparant el Mundial Las Rozas. El combinat, que dijous s'enfrontarà a Iraq en un amistós a Riazor, s'exercita encara amb Lamine Yamal al marge. El Braurana, que continua recuperant-se d'una lesió als isquiotibials, intenta escurçar els terminis per estar disponible en el debut del combinat a la Copa del Món. El primer partit serà el dia 15 contra Cap Verd i el seleccionador, Luis de la Fuente, no descarta poder incloure'l a la convocatòria. Mentrestant, la selecció femenina s'ha concentrat a Palma per preparar els dos partits classificatoris per al Mundial del Brasil del 2027. Amb 7 jugadores catalanes i 11 del Barça, el combinat estatal jugarà contra Anglaterra aquest divendres amb l'objectiu de guanyar per recuperar la primera posició del grup. Després, la selecció marxarà cap a Islàndia, on dimarts disputarà l'última jornada de la fase. I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. Parlem ara de cultura, perquè l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. Una producció amb participació, deia, del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i a la Fira Mediterrània de Manresa, ha estat reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
19: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una... com anar cap endavant.
4: El Dansar Neu al Festival de Cultures del Pirineu ja escalfa motors. Aquest dilluns, a l'Ateneu Barcelonès, s'ha presentat l'edició número 35, que se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost a les Valls d'Àneu. Entre les novetats destaca l'estrena de Drames Rurals i Altres Contes, amb la direcció de Sergi Belbel i Àngels Gunyalons com a intèrpret.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat, mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Més del 22% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Connectarem tot seguit amb una de les accions reivindicatives convocades a Barcelona en forma de bicicletada. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen el factor pista als de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix el millor de 5 duels. I en cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es manté un accident actiu des d'aquesta matinada a l'AP7 a l'altura del pont de Molins, que deixa només un carril obert en sentit nord per la retirada del vehicle. D'altra banda, agafen intensitat les retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al Llobregat, lentitud ja per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà, i lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des de Viladecans per la C32. I pel que fa al temps, avui tindrem una jornada amb temperatures suaus a primera hora del matí i amb núvols a la costa, sobretot a la Tarragonina. De cara a la tarda, previsió de ruixats que poden aparèixer amb moltes més ganes que ahir a Girona, concretament a la Vall del Ter i del Fluvià, on s'esperen fins i tot calamarsades. Cap al sud, més clarianes i amb temperatures altes, que poden fregar els 33-34 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Sémper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
5: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
6: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportuna i necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
7: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
8: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
7: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Des d'aquest dilluns ja es pot tramitar la declaració de la renda de manera presencial. Tot i això, hi ha molta gent que ja l'ha presentada telemàticament. En el cas de la província de Lleida, per exemple, per ara se n'han presentat prop de 137.000. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
9: L'Agència Estatal d'Administració Tributària comença l'atenció presencial i ho fa per atendre una part de les 247.000 declaracions que es presenten des de la demarcació. Des de la subdelegació del govern assenyalen les novetats de la campanya d'enguany.
10: O poden trucar a l'Agència Tributària, poden demanar cita a través d'internet. Hi ha altres canals que estan vigents des del primer dia. En primer lloc, la presentació de la declaració de la renda per internet a través del servei de renta web. Des del primer dia, des del 8 d'abril, els ciutadans i les ciutadanes s'han pogut descarregar el seu esborrany i presentar la declaració. I també a través d'un sistema bastant novedós que se'n diu Et truquem. Un operari de l'Agència Tributària et truca i presenta telefònicament la teva declaració de la renda.
9: Tot plegat quan l'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la UE. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Més del 22% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 21.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten, esclar, per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Doncs el que us dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors hores d'ara per a la manifestació convocada de cara al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Connectem amb l'equip de la xarxa, amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Cap a on aniran aquests manifestants que veig que ja van amb la bicicleta, eh?
11: Bon dia, Helena. Sí, som a Gran Via de les Corts Catalanes, al costat del popular edifici de la Campana. Aquest és un dels punts de sortida d'aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris. Sindicats dels mestres, sindicats educatius, que diuen no al preacord assolit divendres passat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Volem conèixer més d'aquest acte reivindicatiu que s'està consolidant, s'està formant en aquests moments amb Maurici Víctori, ell és delegat del sindicat CGT. Maurici, bon dia.
12: Bon dia.
11: Què fareu aquest matí?
12: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
11: I expresseu aquest malestar aquest matí, d'aquí uns minuts, amb aquesta bicicleta de reivindicativa. Quin serà l'itinerari?
12: Aquesta bicicletada ja està, com diu el cartell, que és públic, no? Recorrerà la Gran Via, no? I la idea és una mica, doncs, que també sigui un espai que generi com una imatge de la relació amb les famílies. Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport, perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
11: I si ja per acabar, perquè ens quedi més clar, quin punt, quin aspecte, quina reivindicació hauria de formar part d'aquest acord amb educació perquè els sindicats minoritaris també donessin el seu sí?
12: Val, jo crec que no hem de parlar de sindicats minoritaris, sindicats majoritaris, sinó hem de parlar de, no, de també tot un sistema de tot un sistema d'assemblees, de centre, de territori, no, que hi ha hagut un mandat. Sí, nosaltres tirem endavant i clarament no s'ha arribat als mínims establerts. Per nosaltres un mínim absolut és que hi hagi una concreció real de reducció de ràtios. Això no surt, tot s'està fixant amb la davallada demogràfica, no està havent un pla de reducció de ràtios que superi la proposta el 9 de març i per nosaltres és clarament insuficient.
11: Maurici Victori del sindicat CGT, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, a pocs minuts perquè comenci aquesta bicicletada reivindicativa que han convocat els sindicats minoritaris que estan fent campanya pel no en aquesta consulta adreçada als docents.
1: I que, si no hem entès malament, Anna, confluirà al migdia, cap al migdia, a la plaça Catalunya. Gràcies per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona, si convé. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit, i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
13: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
15: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal on no sé on.
13: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: A Barcelona, la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del club graciec el passat diumenge, que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó, on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen el succés.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 3 mesos que Collserola és tancat a qualsevol activitat de lleure, esport o passeig. Un tancament que afecta milers de veïns dels municipis que conviuen amb el parc i que ha generat un malestar creixent. Ara, amb la pesta porcina africana en fase de contenció, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, apunta que podria relaxar en punts concrets les restriccions. Què significa això per a territoris com Cerdanyola i què n'esperen els seus veïns? En parlem amb l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Què tal? Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Deia fa 81 dies que l'accés lúdic, esportiu i de lleure a Collserola està completament tancat. Com està afectant això a la ciutadania? Com descriuria avui el malestar dels seus veïns? Estan esgotant la paciència?
16: Home, doncs jo crec que ja, sí, ja fa unes quantes setmanes, sobretot ara que comença el bon temps. Penseu que estem així des del darrer divendres del mes de novembre, per tant, fa ja 6 mesos d'aquesta situació, perquè recordeu que som zona zero d'aquesta crisi, i bé, els veïns i veïnes, és veritat que en temps d'hivern, de poques hores de sol, doncs, bueno, han tingut la prudència, la paciència, el respecte que s'ha de tenir amb aquestes mesures, però és cert que sobretot des de l'arribada de la Setmana Santa, doncs la gent ja comença a estar una mica farta d'aquesta situació. La situació és normal, més enllà de tot el que signifiquen unes restriccions per intentar que aquesta crisi no vagi més enllà, també hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El Parc Natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Són molts municipis que tenim al parc dins del nostre municipi, per tant, doncs també hem de tenir en compte, no?, la salut mental de la gent, sobretot ara, que tindrem moltes hores de sol, per tant, també molta gent de vacances i molta gent que necessita aquest espai.
1: Ja veig que m'havia quedat curta jo amb els meus càlculs de dies. Després de tants dies, doncs, després de 6 mesos, de mig any, amb només 2 positius de PPA detectats la darrera setmana, segons la conselleria, creu que s'està actuant amb un excés de zel?
16: Bé, jo aquí no entro, nosaltres com a Ajuntament no som l'administració responsable, sempre hem estat a disposició amb les eines que tenim. Penseu que el que demanava des del primer moment era col·laboració màxima als nostres serveis tant de protecció civil com de policia local, també d'espai públic, per intentar mantenir tot aquest perímetre d'accés al parc net pel que fa a contenidors o restes de menjars, i també la crida que fem contínuament a la ciutadania quan hi ha presència d'algun senglar, doncs que truquin directament al 112, no? A partir d'aquí nosaltres hem respectat totes les mesures que hi ha hagut. Crec que han estat mesures eficients perquè els casos han anat bastant de forma molt, molt evident, i ara que ara esperem és, ara, aquest mes tenim una reunió, una nova reunió amb el conseller Ordeig, amb l'equip d'agricultura, amb l'equip que està gestionant tota aquesta crisi, i esperem que serveixi en primer lloc per dir que totes aquestes mesures han estat positives pel factor, que és evident que nosaltres també estem totalment volcats en que això sigui així, i també que sigui l'inici de la fi de tot plegat, i que, com ja ha transcendit d'alguna banda, que sigui possible, doncs, algun tipus de tractament d'aquestes restriccions, sobretot, com deia abans, amb l'estiu per davant.
1: Quin dia tenen aquesta reunió, perdoni?
16: Encara no està confirmat del tot, ens han fet una reserva d'agenda per la setmana que ve, però encara no tenim confirmació oficial.
1: Per tant, podria ser que aquest dia, com vostè ens apuntava, ja els diguin, com apuntava aquest cap de setmana passat o el divendres el conseller Ordeig, que a la millor hi ha senders o vies concretes de Collserola que es podrien obrir, que el trànsit no seria tan restrictiu i per tant els veïns hi podrien passar. Pensen que podria ser aquest l'anunci, eh?
16: Tant de bo. Jo en això vull ser prudent, com sempre faig. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs bàsicament que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora, i per tant hi haurà d'haver una evolució, però esperem que amb motiu d'això, de l'època estiuenca, de l'època de millor temps, doncs aquestes restriccions es puguin aixecant, i que aquest, el motiu bàsic d'aquesta reunió, més enllà de dir-nos que, doncs, que totes aquestes actuacions van en la bona línia, sigui motiu sobretot aquesta qüestió.
1: Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, doncs estarem pendents de la setmana que ve, a veure quin dia en concret és aquesta reunió i quin és el resultat definitiu. Gràcies i bon dia, i esperem això, que els obrin una mica el pas i l'oxigen. Gràcies, que vagi bé.
16: Tant de bo, gràcies a vosaltres.
1: Doncs més coses al poble d'Òrrius, al Maresme. Ja fa dies que ha tornat a la normalitat, però les restes i el mal tràngol de l'incendi, que recordareu, dijous va cremar una fàbrica de parafina, continuen ben presents. La petjada del foc es pot comprovar a la riera del voltant, on hi ha parafina solidificada. L'Ajuntament ha aconseguit, això sí, garantir llum i aigua a la zona, però tem que quan pugi la demanda d'electricitat perilli el bon funcionament de la xarxa. La Fiscalia, de la seva banda, ha obert una investigació per saber si s'ha comès un delicte mediambiental. De tot això n'han parlat aquest dilluns l'alcalde Xavier Masgrau i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
17: Tant d'electricitat com d'aigua, com de Calgabaram, com la Riera i el medi natural, intentar recuperar-lo. I també estem a l'espera dels informes tant de l'ACA com de bombers com de gent rurals per també avaluar exactament què és el que es té que fer per poder demanar pressupostos per tenir com a mínim una idea de la magnitud de la tragèdia.
18: Primer de tot hem de veure quins són els danys, posar-li els números, per tant quantificar-los, veure les assegurances diverses, què és el que poden i deuen cobrir, i veure com nosaltres podem també acompanyar-los en aquest sentit. I no només des del punt de vista econòmic, que una vegada tinguem a sobre de la taula la carpeta amb el dibuix del que tenim, també des del punt de vista de poder desencallar o agilitzar un informe, ja sigui de l'ACA, ja sigui de bombers, de qui sigui.
1: L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
19: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el narrar molt del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
20: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 del vespre, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropen la prèvia des de Televisió Mataró, Héctor Marc.
21: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
22: El Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
21: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
23: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí o sí. Nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
21: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
1: Sempre arribarem a l'hora en punt parlant-vos de cultura. L'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Alberto Núñez Feijóo durà avui a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 2 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'aeroport del Prat es fixa l'objectiu d'aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. El Comitè de Rutes Aèries veu prioritari multiplicar els enllaços amb Àsia, els Estats Units i Llatinoamèrica en l'estratègia de creixement fins al 2030. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
3: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que tenen moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
2: Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del Barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives que comença ara a la capital catalana i en forma de bicicletada.
4: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
2: Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de l'Anoia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie, que es decideix a millor dels 5 duels. I en Cultura, 1936, s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs sí, tenim en aquests moments una situació complexa a l'àrea metropolitana Presumptuosament, de moment no hi ha cap accident que pugui entorpir-la i agreujar-la més. Fem una repassada ràpida en el cas de l'AP7. Hi ha aturades, per exemple, entre Montmeló i Montornès, a Barberà amb dos sentits de la marxa, l'AP7 també a Sant Cugat. Els accessos nord, la B30, amb problemes a Barberà en sentit Girona, a la C16, els túnels de Vallvidrera, el C17 Mollet i C31 Badalona. Sense oblidar, evidentment, les dues vies que venen dels Vallesos, la C33 i la C58, que presenten sobretot molts problemes per accedir a la zona de Meridiana i Rondes, cap al nus de la Trinitat. A la part sud, destaquem la 2, amb problemes a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i també amb aturades a Cornellà, i l'entrada i la sortida de per la Diagonal, el cas de la B23, com també la B24 a Pallejà. De moment no hi ha cap accident afegit, com dèiem, però sí demanar-vos sobretot que circula molta cautela, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R3 de Rodalies comencen i acaben recorregut a l'estació de Figaró per una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable de coure a l'estació de la Garriga. Per aquest motiu, s'acumulen retards d'uns 20 minuts de mitjana. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, ens parles de que avui serà un dia càlid, però que hem de tenir en compte els ruixats gironins aquesta tarda. Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Helena. Doncs així és. De moment aquest matí molta calma, però aquesta tarda, déu-n'hi-do, el sarau i la fressa atmosfèrica que hi haurà a les comarques de Girona, exclusivament. De moment aquest matí, ja diem, el temps força tranquil. Aquesta nit passada hi ha hagut alguna tempesta seca, per exemple a l'àrea metropolitana, d'una forma molt fugaç. Tot això ha marxat i ens queda un matí mig ennupolat amb núvols prims, que són francament esquivits, d'altres núvols una miqueta més baixos que hi ha a la Costa Daurada, però ni els uns ni els altres deixaran pluja. I el matí ja comença molt suau. Aquesta tarda la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir, per tant encara passarem calor, però no d'una forma desorbitada. Mentre les comarques de Lleida i Tarragona el que fareix vent, aquesta tarda un vent de serè bastant marcat, a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona compta amb aquestes ruixades i tempestes que tindrem. I atenció especialment a la capçalera del Ter, per tant la vall de Camprodon, també la capçalera del Fluvià, especialment per tant nord d'Osona i la Garrotxa. En aquests indrets és on més aigua caurà i on fins i tot, Helena, tindrem alguna calamarsada. A la resta del país no tindrem tot aquest sidral. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: 8 i 7, tanquem portada i entrem de ple en matèria. Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
7: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
8: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo.

0: conegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària, mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
1: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
2: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
0: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació d'en Marc Dalmau.
3: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
4: El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
3: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament el març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen l'USTEC, la CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents. Només es pot contestar una vegada i estarà activa fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i de debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. El que dèiem, els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han aixecat les vagues d'aquesta setmana fins que es voti el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, o sigui, la CGT i la Intersindical. Avui l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana estan ja escalfant motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de la CGT a Ensenyament i professor de secundària, valora especialment el suport que els estan donant també les famílies dels alumnes.
5: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una resolució del malestar a l'educació pública.

0: com aquest, aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: I marxem ara cap a Manresa, que viurà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Serà del dia 25 al 27 de juny i es debatrà sobre l'equilibri entre recursos i població. La nova edició comptarà amb novetats pel que fa al format. Enguany tot seran taules rodones i els actes seran, a més, gratuïts. Ens n'informen des de Canal Taronja Central.
2: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil. Del 25 al 27 de juny, Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Al llarg de 3 dies, el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debats sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres.
3: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema.
4: Aquests foros haurien de ser quasi bé obligatoris que tots en tinguéssim alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran.
2: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 27 de juny al migdia.
1: Un quart de nou del matí aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit i supeditat a les obres de modernització i ampliació. És una crònica d'en Jordi Casín.
5: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
5: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
7: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
5: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Ja està operativa la nova carretera C54, la via desdoblada de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Els treballs s'enmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Ens ho explica la Rosa Fernández de Martorell Televisió.
8: La nova carretera C54 es perfila com una de les infraestructures estratègiques per reforçar la connexió entre les àrees industrials, els nous desenvolupaments urbans i les principals vies de comunicació del país. Així ho van defensar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
9: Una nova infraestructura que s'ha donat capacitat, fluïdesa, seguretat i també un tema no menor que s'ha assenyalat, ordenar millor els trànsits, separar la mobilitat més local dels propis municipis de la d'alta intensitat i, per tant, donar respostes efectivament també al territori.
10: Aquella antiga carretera ha de ser la prolongació d'un vial urbà cap a un assentament on hi ha molta gent, tant del terme municipal de Sant Esteve com el de Martorell.
8: La via C54, un cop el departament ha finalitzat les obres de desdoblament de la B224, ha comptat amb una inversió de prop de 32 milions d'euros i s'emmarca en el conjunt d'actuacions per millorar la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però ahir es va fer l'acte oficial. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. I ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
12: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Últimament m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que vingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
11: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
13: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: Minuts ens separen de 8:45 del matí. L'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i recuperar el factor pista. Marc González va obrir la llauna amb un gol matiner i ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Biel Llanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara el factor pista és per els igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten els propers partits de l'eliminatòria.
14: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
15: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
1: Avui comencen els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet. El Barça debuta als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però a qui van superar a la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
16: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
1: I l'Espanyol ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la propera temporada amb el lema Rebels d'Arrel. El club opta per congelar els preus amb l'objectiu de mantenir els més de 31.000 abonats i 37.000 socis del curs passat, a tocar del topall de 38.000 seients disponibles a l'RCD Stadium. El període de renovació serà del 8 al 28 de juny i de l'1 al 8 de juliol per a aquells que vulguin canviar de localitat. El club vol premiar els més fidels i bonificarà amb un 10% els abonats que hagin assistit a tots els partits de Lliga. I la Unió Esportiva Sant Andreu ha informat que haurà de començar la Lliga en un camp alternatiu al Narcís Sala. El trasllat de l'equip, que s'estrenarà a la Primera Federació, ve condicionat per la instal·lació de gespa natural per part de l'Ajuntament a l'estadi. Condició per poder competir, recordem-ho, a la tercera categoria estatal. Una obra que es preveu que s'allargui durant les primeres jornades de campionat. D'altra banda, el club ha presentat la campanya d'abonaments. El canvi de categoria es tradueix en un augment del preu respecte de temporades anteriors, amb un cost que ascendeix fins a un màxim de 420 euros per a nous abonats. En cultura, l'obra 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, una producció amb participació del Terrat. La Tercera Fuga, del Teatre Nacional de Catalunya, també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava: millor elenc de teatre, millor autoria teatral i millor actor per Ton Vieira. No, una coproducció de diverses institucions i vinculada al Festival Grec i també a la Fira Mediterrània de Manresa, ha sigut reconegut com a millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor intèrpret femenina per Irene Tena. Precisament, la ballarina i coreògrafa catalana reconeixia la força que suposa rebre el màxim guardó de les arts escèniques espanyoles.
17: Sí, sí, sí, això t'empenya, no? Al final treballem molt sols i estem molt sols, i quan es fan aquest tipus de celebracions i et reconeixen el treball, doncs és, sí, és un empeny i és una, com anar cap endavant.
1: L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. En té tots els detalls el David Navarro.
18: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
19: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus, que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
18: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Alberto Núñez Feijóo durà aquest dimarts a Barcelona la seva proposta a Junts i PNB per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura, formar un govern temporal sense Vox i convocar eleccions. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia de la capital catalana i totes les mirades se centraran en el pas endavant que ha fet finalment enmig dels diferents fronts judicials que encerclen el PSOE. Tot plegat mentre a Catalunya els socis d'investidura d'Esquerra i Comuns també exigeixen explicacions als socialistes pels casos de presumpta corrupció. Més del 23% dels docents ja han votat a la consulta oberta fins dijous per avalar o rebutjar el preacord entre el govern i els sindicats majoritaris. Tot plegat mentre entitats com la CGT i la Intersindical mantenen les protestes a diferents punts del territori i avui criden a la vaga a escoles i instituts del barcelonès. Maurici Victori és professor de secundària i ha parlat al Notícies en xarxa des d'una de les accions reivindicatives d'aquest matí a la capital catalana en forma de bicicletat.
2: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: Educació considera que si s'acaba imposant el no dels docents al preacord, el sistema pot arribar al caos. En parlarem tot seguit amb el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez. Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada. Ho ha dit al Notícies en xarxa.
3: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. El text també permetrà als governs dels 27 ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o fer registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. Dels esports, l'Igualada ha sorprès el Barça al Palau i s'ha endut un triomf que li permet empatar a un l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga. Les dianes de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes passen al factor pista els de la Noia, que ara disputaran a casa els dos propers partits de la sèrie que es decideix al millor de 5 duels. I en cultura, 1936 s'ha endut el guardó a millor espectacle de teatre a la 29a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. La tercera fuga del Teatre Nacional de Catalunya també ha triomfat, imposant-se en 3 de les 5 candidatures a les quals optava.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, Alberto Núñez Feijóo aterra avui a Barcelona després d'haver mogut fitxa oferint a Junts i al PNB deixar caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. El líder del PP participarà aquest matí en una ponència al Cercle d'Economia que se celebra a la capital catalana i totes les mirades se centraran en la proposta que ha fet els grups que donen suport a la investidura per apartar el PSOE de la Moncloa, constituir un govern temporal que exclogui Vox i convocar eleccions. Els socialistes espanyols, encerclats per diferents fronts judicials, insisteixen que el partit de Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu dels populars, Borja Semper, que redobla la pressió sobre els socis de Pedro Sánchez, i la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
4: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
5: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I mentre Feijóo intenta seduir els grups que donen suport a la investidura per expulsar Sánchez de la Moncloa, Esquerra Republicana s'afegirà a la petició perquè comparegui Salvador Illa al Parlament per demanar explicacions arran els últims requeriments judicials. Recordem que després de l'últim escorcoll a la seu dels socialistes a Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes. La portaveu republicana, Elisenda Alemany, considera que la compareixença és necessària mentre la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no la veu oportuna.
6: El silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja... doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment i no ens, evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
1: El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
8: Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: Avui intervé a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i demà serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: La Unió Europea avala la creació de centres de deportació de migrants a tercers països. Amb l'acord assolit pels estats membres per reformar el reglament de retorns, el Consell i el Parlament Europeu hauran de ratificar un text que també permetrà als governs estatals ampliar els períodes de detenció, accelerar les deportacions o dur a terme registres en llars o llocs de feina per localitzar migrants en situació irregular. L'executiu d'Ursula von der Leyen va presentar la proposta per actualitzar el reglament al març de l'any passat, en un context d'enduriment de les polítiques contra la immigració entre la majoria dels governs de la Unió Europea. El text donarà cobertura legal a la creació dels polèmics centres de retorn en territori no comunitari, a l'estil del model que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha intentat implementar a Albània. Més del 23% dels docents ja han votat el preacord signat divendres passat pel Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. D'un cens de gairebé 95.000 persones, ja hi han participat més de 22.000. Els docents poden optar entre acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta la convoquen USTEC, CGT i la Intersindical. Pel que fa a USTEC, signant del preacord, advoca pel sí, mentre que la CGT i la Intersindical, que no hi estan d'acord, opten per l'opció contrària. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents Només es pot contestar una vegada i estarà activat fins dijous a les 12 del migdia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha advertit que un no al preacord assolit divendres plantejaria un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu i del moviment sindical. Uns sindicats majoritaris, ho dèiem, l'USTEC i professors de secundària, que han aixecat les vagues d'aquesta setmana mentre es vota el preacord. Però sí que les mantenen els minoritaris, la CGT i la Intersindical. Avui, l'aturada afecta els centres educatius de la comarca del Barcelonès i a la capital catalana ja escalfen motors per a la manifestació convocada al migdia amb una bicicletada reivindicativa. Maurici Victori, delegat de CGT a Ensenyament i professor, a més de secundària, valora especialment el suport que els donen també les famílies dels alumnes.
2: Grups de famílies s'han sumat, no, a la proposta de bicicletada, vull dir, han circulat cartells també per xarxes donant suport perquè veuen que no, que portem tot l'any, no, portem tot l'any sortint al carrer demanant, no, exigint una, no, una resolució del malestar a l'educació pública, i com aquest preacord, tot i ser un avenç respecte a l'acord del 9 de març, no resol els problemes, doncs veiem que cal seguir tirant endavant, però amb totes les aliances que hem anat fent al llarg de tot aquest any.
1: En definitiva, el que dèiem, aquesta setmana sortirem de dubtes amb la consulta al professorat sobre el preacord. Després de tants dies de negociació i d'un procés llarg i tens, volem entendre com s'ho mira avui el Departament d'Educació. I li preguntem a un dels principals negociadors de totes aquestes taules negociadores. És el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia, Helena.
1: Després de mesos de negociacions, mobilitzacions i un desgast molt intens, ara ho explicàvem, el professorat vota un preacord però amb el sindicalisme dividit. Com interpreta vostè aquest escenari?
10: Bueno, això és els resultes en aquest cas de tot aquest últim tram de negociacions en el qual el departament va presentar una nova oferta que finalment doncs, va culminar amb aquest preacord el divendres amb els dos sindicats doncs, que ostenten més representació en aquest cas a la mesa sectorial, per una banda el sindicat USTEC i per l'altra també ESPEC, professors de secundària. Nosaltres ens mirem aquest procés amb molta cautela, amb molta expectació també, amb molta prudència. Jo crec que nosaltres hem arribat en aquest cas un preacord amb aquestes dues entitats, també en comissions UGT, per tal de poder fer aquesta ampliació de l'acord del 9 de març, per tal de poder incorporar mesures que facilitin en aquest cas la incorporació de més organitzacions sindicals a l'acord del mes de març, de tal manera doncs, que estem a l'espera de que hi hagi aquesta validació per tal de que aquestes entitats sindicals s'incorporin definitivament doncs, a l'acord del mes de març i puguem començar a desplegar totes i cada una de les diferents mesures, tant les que ja preveia l'acord del mes de març com les noves que s'han incorporat.
1: Senyor Jiménez, i què passaria realment si dijous el professorat rebutja el preacord?
10: Nosaltres no volem interferir en aquest procés, per tant, doncs jo ja li he dit abans a l'inici de l'entrevista que seria molt cautelós, molt prudent, i que per tant, doncs, en qualsevol cas, els escenaris que puguin resultar en funció de quins siguin els resultats els acabarem analitzant en el moment, és a dir, a partir del dijous. Nosaltres entenem que és un molt bon preacord, que a més ve a reforçar en bona part de les mesures, de les propostes, de les línies de treball que ja es preveien a l'acord del mes de març. Significa no només millores des d'un punt de vista retributiu, sinó també millores en les condicions laborals del conjunt, en aquest cas dels docents, i que per tant doncs, tot el que sigui poder facilitar i concitar un major consens per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar del sistema educatiu i poder destensionar aquesta situació que ja porta massa temps doncs arrossegant-se, ens sembla que nosaltres hi contribuirem com ho hem fet sempre, amb diàleg, amb mà estesa, amb ganes de poder acordar i de poder consensuar, que en definitiva és el que ens està reclamant el conjunt de la societat.
1: Expliqui'ns què ha estat el més difícil d'aquest procés. I ara, una mica amb el temps, amb la perspectiva, encara que no fa gaire, però creu que signar només amb una part dels sindicats va ser la decisió correcta?
10: En qualsevol cas, és la decisió que en el seu moment es va prendre. Ara estem en un altre moment, estem en una altra situació. El context també, tant polític com pressupostari, no té res a veure amb el que hi havia el mes de març. Ara estem, diguem-ne, en un nou episodi, per dir-ho així, i en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem. I els primers en desitjar-ho, ja li puc dir, no només són els docents, que sinó també ho és, en aquest cas, la Generalitat i el Departament d'Educació i Formació Professional.
1: I acabo, senyor Jiménez. Creu que aquest preacord pot començar a refer ponts entre el departament i el professorat? Què cal fer perquè aquesta confiança entre els dos actors es recuperi de veritat?
10: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat. Jo crec que a vegades perdem de vista també que tot això ho estem fent tots per tal de poder situar l'alumnat al bell mig, al cor, en aquest cas, de l'educació, que és molt important totes aquestes mesures perquè venen a reforçar precisament el sistema educatiu en uns moments doncs, que portem arrossegant una situació de malestar des de fa molts i molts anys i que per tant doncs, volem revertir aquesta situació tan urgentment com sigui possible.
1: Ignasi Jiménez, gràcies per atendre'ns aquest matí, bon dia i estarem tots plegats, vostès, però nosaltres també, pendents del que pugui passar dijous amb aquest preacord. Gràcies,
10: moltes
1: que vagi
10: gràcies.
1: Bé.
10: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures. L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que han de mantenir la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que veu estancada, tot i que, això sí, ho viu amb prudència. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
3: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que tenen moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: En surt ahir per un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori, el gironès, que ha cremat 0,27 hectàrees. El foc es va declarar passades les 4 de la tarda i s'hi van desplaçar fins a 10 dotacions de bombers i un helicòpter que van extingir-lo cap al vespre. La causa de l'incendi podria ser una línia elèctrica en mal estat. I marxem ara cap a Barcelona perquè la grada d'animació del Club de Futbol Europa ha condemnat l'apunyalament a un aficionat del Club Graciang el passat diumenge que qualifiquen d'agressió feixista. Els fets, segons informa BTV, van passar en un bar de Nou Barris a tocar de l'estadi de Can Dragó on jugava l'equip barceloní. Els Mossos, que van detenir l'autor de l'apunyalament, investiguen ara el succés. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncers infantils. L'espai funciona des del setembre de l'any passat, però aquest dilluns s'ha fet l'acte oficial de presentació. Parlem d'un centre públic que dobla l'espai que tenia dedicat a aquestes malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat gairebé 7 milions i mig d'euros, donats íntegrament per 3 fundacions privades. Ens ho amplia la Maite Polo.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i 2 sales de jocs diferenciades per franges d'edat, on els pacients poden relaxar-se i divertir-se jugant junts. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure sempre que el seu estat ho permeti. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
12: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. Últimament m'està costant molt perquè, clar, o sigui, per exemple, si jo vull que vingui algun amic, clar, no pot ser així com així, perquè d'aquí a Reus era una hora i alguna cosa.
11: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
1: Deu minuts per arribar al punt de les 9. Ara és temps per a la crònica esportiva. Avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: L'Igualada que ha sorprès el Barça al Palau.
13: Sí, perquè ha aconseguit un triomf que li permet empat a 1 l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga i d'altra banda també endur-se el factor pista. Les coses van començar molt bé per al conjunt igualadí amb Marc González obrint la llauna amb un gol matiner. Ja al segon temps Matías Pascual va fer el segon. Ferran Font va reduir diferències mitjançant una falta directa, però Villanes va sentenciar el triomf dels de l'Anoia amb l'1-3 definitiu en els darrers minuts. Ara, el factor pista és per als igualadins, que buscaran sumar dues victòries a casa divendres i diumenge per segellar el pas a la final. El tècnic blaugrana, Ricard Ares, analitza els errors que han comès i Ferran Font explica com afronten aquests propers partits de l'eliminatòria.
14: En situacions que hem tingut l'opció d'empatar el partit no hem estat capaços i el anar remolc del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat.
15: El seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria.
13: I el Barça ja és a semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Va superar el Valdepeñas per 4-6 en el segon partit dels quarts, amb remuntada inclosa després que els locals s'enfilessin amb un 3-1 al marcador. Ara els de Javi Rodríguez s'enfrontaran a l'Inter Movistar per un lloc a la final. Antonio Pérez destaca la competitivitat de l'equip.
16: Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura, a pesar de que tenemos que mejorar esos momentos a lo mejor en los que nos cueste más, saber sufrir más, pero bueno, sobre todo contento por el equipo, por la victoria, nos lo merecíamos, y bueno, ahora a descansar, que el sábado tenemos otra batalla con Inter, que tenemos que ganar el primer partido y necesitamos todo el Palau con nosotros.
13: Avui comencen els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. El Barça debutarà als quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. La desfeta davant el València en l'últim partit de la fase regular ha deixat l'equip sense el factor pista. Els de Xavi Pascual volen recuperar la confiança contra els de Sito Alonso, amb els quals han perdut els dos enfrontaments a la Lliga, però aquí van superar la Copa. Toko Shengelia destaca el potencial del conjunt murcià.
17: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido.
13: Aquesta nit es decidirà el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A les 9 de la nit, Sant Andreu i Mataró disputaran el tercer i definitiu partit de la final a la piscina barcelonina. Les andreuenques busquen aixecar el títol per primer cop, mentre que les del Maresme volen sumar la que seria la tercera lliga al seu palmarès. Ens apropa en la prèvia des de Televisió de Mataró, Héctor Marc.
18: Mataró o Sant Andreu? Aquest vespre sabrem qui serà la nova campiona de la divisió d'honor femenina. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme.
19: Mataró és un grandíssim equip, ho està demostrant i ho porta demostrant tota la temporada, i ens ha sorprès, entre cometes, amb aquestes transicions.
18: La merescuda primera posició andreuenca dona el lleuger avantatge de jugar el partit definitiu a Barcelona, escenari on fa dues temporades que el Mataró no sap què és guanyar.
20: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
18: Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada, tot i que potser no és l'últim. Si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de la Champions League de l'11 de juny.
13: Doncs veurem qui s'acaba imposant i enduent aquest títol de Lliga, Elena.
21: Ja ens ho explicaràs, Marta.
13: Demà ho expliquem.
21: Vinga, fins demà, que vagi
13: bé. Adéu.
21: I res, quan falten 5 minuts escassos per arribar...
22: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
23: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
24: Avui és dimarts 2 de juny de 2026.
23: I ha plogut poc, molt poquet, 4 gotes i mitja a mitjanit, però ho ha fet.
24: I això com ho saps, Enric?
23: Perquè m'ho has dit.
24: Ah, perquè tu bé que roncaves, eh?
23: No, jo dormia.
24: Va, xica.
23: Respirava fort.
24: Benvingudes totes al 599è Infopodcast Cardedeu.
23: Va, Susana, doncs... Entre respiracions fortes i dormides, què ens expliques d'aquest gran dimarts 599?
24: Doncs mira, Enric, avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis, que és una malaltia autoimmune i neuromuscular crònica. Avui també Sant Marcelí, tal dia com avui, però del 2009, presentava l'informatiu l'Anna Fernández i ens explicava que es desallotjava el casino.
23: Uapa!
24: Atenció!
23: Has vist? El van desallotjar per tirar-lo a terra i fer coses molt urgents.
24: Ai.
23: Quin dia? 2019?
24: Oh, 2019.
23: Quin any? Molt bé, molt bé.
24: Va, i avui acabem dient-vos que el sol de juny estalvia llum.
23: Ah, això és cert, això és cert.
24: Sí, sí, el de maig també, he de dir. Sí.
23: Estalvia lluny, però fa... la gent que té aire condicionat ho compensa ràpid.
24: Vinga, va.
23: I comencem explicant, parlant d'estiu, que la piscina d'estiu del Gym 10 va obrir ahir dilluns 1 de juny. Enguany expliquen des de l'Ajuntament que també s'han avançat uns dies l'obertura habitual de després de Sant Joan com a previsió de possibles episodis de forta calor.
24: Home, ja era hora, eh?
23: Sí.
24: T'he de dir que dues setmanes abans també podrien haver obert.
23: Tres, sí, sí, sí.
24: Mare meva.
23: Aquestes primeres tres setmanes i fins al 23 de juny, és a dir, fins Sant Joan, la piscina obrirà de dilluns a divendres en horari de matí de 11:15 a 2. A partir de dijous 25 de juny recuperarà el seu horari habitual de dilluns a diumenge de 11:15 a 8 de la vesprada. D'altra banda, la piscina coberta interior estarà tancada per l'aturada tècnica de manteniment habitual de cada estiu, del 31 de juliol a la tarda i fins al 13 d'agost.
24: Molt bé, doncs va, quina bona notícia que tinguem piscina uns dies més a l'any. Va, i ara parlem de la jornada Viure en Comunitat sobre habitatge col·laboratiu i models de convivència no familiar.
23: Doncs sí, és que la Comissió de Gent Gran de Cardedeu i l'Ajuntament del municipi han preparat la jornada Viure en Comunitat sobre habitatge col·laboratiu i models de convivència no familiar. Es durà a terme el dilluns 8 de juny, d'aquí una setmana menys un dia, a les 6 de la tarda al Teatre Auditori de Cardedeu. El programa de la jornada inclou diverses intervencions i experiències i finalitzarà amb una taula rodona.
24: D'aquí una setmana menys un dia?
23: Sí, no? Estem a dimarts.
24: Molt bé, no m'ha fet gràcia.
23: No t'ha fet gràcia o no, coma? M'ha fet gràcia.
24: M'ha fet gràcia. No, coma, m'ha fet gràcia.
23: Molt bé.
24: Podríem anar-hi nosaltres.
23: Podríem anar-hi.
24: És el model d'habitatge que busquem per la nostra bellesa.
23: Som gran gent, però no gent gran encara.
24: Va, passem a l'horta.
25: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
23: Encoixinat, encoixinat. No només el volem per dormir sota el cap ben flonjo. No, el volem per l'hort.
24: I els roncs de l'Enric.
23: I què?
24: I els roncs de l'Enric.
23: Havia entès una altra cosa. Així que hem de posar-lo a l'hort. Per què? Perquè estalviareu aigua, tindreu humitat bona, no s'escalfaran les arrels, no es clivellarà la superfície de l'hort en cas que no tingueu terra bona. Poseu encoixinat, estalviareu molt i sortireu unes hortalisses que flipeu.
24: Molt bé, va, i avui és dimarts i això vol dir que del porta a porta les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues també la resta. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, com sempre, Palou, Gatell i Estalvi. Una cosa que no entenc, ni a Sant Antoni ni a Cardedeu a recollir el vidre. A Llinars sí. Per què?
23: Oh,
24: quina pena!
23: I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui, formació.
24: Constel·lacions organitzacionals.
23: Les mateixes.
24: Vine a constel·lar el teu negoci i les dinàmiques de la teva empresa al C7 de 3:45 a 7:15. Va, i avui us hem d'explicar una cosa.
23: Oh, cert.
24: Perquè ahir un munt de missatges preguntant on se'n va la Núria, què li passa a la Núria. Si escoltéssiu l'Infopodcast, en comptes de només llegir el que envia l'Enric pel grup de WhatsApp, sabríeu el que li passa a la Núria. Aleshores, us animo a que recupereu l'Infopodcast d'ahir i l'escolteu sencer per saber per què la Núria
4: Per què no veureu més a la Núria?
23: Així m'agrada. Així que, tot i així, us explicarem ara, us posarem un tall d'àudio d'ella mateixa amb una llarga, complexa i extensa explicació del per què.
4: Home, aleshores ja no caldrà que escoltin l'Infopodcast d'ahir, Enric.
23: Quan acabi l'àudio, que s'ho plantegin.

0: Són les 9. Música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: La Unió Europea acaba d'aprovar una norma que representa un error polític, jurídic i moral. Amb l'aval del Parlament Europeu, la Comissió i el Consell de Brussel·les permetrà enviar migrants amb la sol·licitud d'asil rebutjada a centres de deportació situats fora de la Unió Europea, els anomenats hubs de retorn. És el model que ha impulsat la primera ministra italiana Giorgia Meloni i que ara Europa converteix en una política comuna. El problema és que Europa diu defensar els drets humans mentre externalitza les seves responsabilitats. La nova normativa estableix que aquests centres només poden ubicar-se en països segurs, però a la primera llista hi apareixen estats com el Marroc, Egipte, Bangladesh, Índia o Colòmbia. Costa entendre com es pot garantir la protecció efectiva dels drets fonamentals enviant a persones vulnerables a països que generen dubtes i controvèrsies sobre aquesta mateixa qüestió. A més, aquesta reforma s'ha aprovat gràcies al suport de la dreta i l'extrema dreta europees, mentre ONGs, experts i partits progressistes alerten que suposa un retrocés en els drets d'asil. Fins i tot governs com els d'Espanya i França han expressat reticències. La immigració és un repte real i per tal cal gestionar-la amb eficàcia, però convertir la deportació en l'eix central de la política migratòria no resol les causes dels desplaçaments ni reforça els valors europeus, ni tampoc els drets humans. Al contrari, transmet la idea que el problema es pot exportar. I una Unió Europea que delega la seva responsabilitat fora de les seves fronteres és una Unió que s'allunya dels principis sobre els quals va ser construïda. És dimarts 2 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Carla Canet, membre del grup de teatre amateur de Xalles 81, per parlar de la segona edició del Festival Codines Escena, que se celebra el proper 20 i 21 de juny a Sant Feliu de Codines. I després, amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan, parlarem sobre Atipa't de Tapes de Sant Joan de les Abadeses amb en Ferran Miquel i la Raquel Terrer, que són membres de la Unió de Botiguers. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. I avui, en concret, amb en Carles, parlarem sobre l'entusiasme de la indústria militar que s'està convertint en un corrent de fons de l'opinió publicada i de la pública, segons alguna enquesta. I després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cou a les xarxes. Parlarem sobre Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I acabarem el programa amb el traster, la tertúlia d'Estar per casa, amb la Laia de Déu, l'Isaac Muntades i l'Andreu Jiménez. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Ho hagin anunciat obertament o no, gairebé tots els alcaldes dels municipis més grans d'Osona tenen intenció de tornar-se a presentar a les eleccions del 2027. Andreu Jiménez.
2: Aquest és, per exemple, el cas del biguetà Albert Castells, el manlleuenc Arnau Rovira, el tonenc Lluís Gés, ara primer tinent d'alcalde, o el centellenc Josep Paré. D'altres d'aquesta franja dels més grans ho tenen encara per decidir, entre els quals hi ha el torellonenc Marcel Ortuño i el rodenc Toni Mas. Així mateix ho assegura Jordi Bruc, de Prats, que veurà com el seu poble esdevé formalment capital de comarca amb la constitució del Consell del Lluçanès, una altra fita de les marcades en vermell entorn de les eleccions municipals del 2027. Consultats un a un per el 9-9, n'hi ha 18 que a hores d'ara tenen previst tornar-se a postular. A l'altre plat de la balança, 4 ja ho han descartat: Mercè Cabanes de Taradell, Glòria Colom de Lluçà, Gil Salvans d'Olors i Esther Ordeig de Sobremunt. Pel que fa a la resta, encara no saben què faran. Alguns argumenten que ho han d'acabar de parlar amb l'equip, fer balanç entre la vida personal i política, o consideren que un anunci massa d'hora pot ser contraprudent si la decisió acaba canviant. D'altres ho emplacen als fruits que doni la recerca de relleu, un repte gens fàcil tenint en compte que cada vegada més costa més engrescar gent per a les llistes polítiques. Amb les particularitats de cada lloc marcaran les municipals del 2027 temes com l'habitatge, la seguretat, el civisme o la cohesió social i l'inquietud creixent per la qualitat de vida i els serveis públics.
0: Diumenge, la C-17 va quedar tallada 3/4 d'hora a Gurb en sentit nord en una nova protesta dels treballadors de la Leche Pascual. Una nova jornada de mobilització dels treballadors davant l'imminent tancament de la planta de Gurb, on Casa Tarradellas hi farà una fàbrica de mozzarella. Després de dues accions davant de la mateixa fàbrica, on van tallar la rotonda d'accés a la C-17, diumenge van decidir tallar l'autovia. El tall només es va fer en sentit nord i els dos carrils van estar bloquejats durant prop de 3/4 d'hora, entre 6:45 de la tarda i 7:45, Andreu.
2: Els treballadors cridaven consignes com Pasqual mala llet o volem negociar, al mateix temps que mostraven pancartes demanant l'obertura d'un procés de negociació sobre el futur dels seus llocs de treball o fent una crida al boicot. En una nova pancarta també hi duien inscrit llet Pasqual no estima Catalunya. Una setantena de persones van participar en el tall, que inicialment estava previst a les 6 de la tarda per afectar els dos sentits de la marxa. Després d'una estira i arronsa amb els Mossos, que al·legaven que no s'havia donat resposta a la informació del tall i per tant no es podia fer, es va acabar duent a terme només en sentit nord. Un cop l'autovia, els manifestants van recular fins al punt on hi havia els cotxes parats, a l'altura del pont del riu Rimentol, i va donar fulles als conductors explicant la seva reivindicació. Durant el tall es desviava el trànsit per la sortida anterior de l'accés al polígon de la Ronda i els cotxes que van quedar atrapats són els que venien de Lleida per l'eix transversal. També va quedar tallat l'accés a la C-17 des de la rotonda de Pasqual i els vehicles continuaven el recorregut pel lateral de la via fins a Santa Cecília. Els treballadors de la planta de Gurb no van acceptar les ofertes individuals de Casa Tarradellas, que els va traslladar Pasqual oferint-los canviar d'empresa mantenint el salari i l'antiguitat. Reclamen un procés de negociació col·lectiva mentre veuen com s'està desmantellant la planta de Gurb i es trasllada la producció a Aranda de Duero. Des de Leche Pasqual expliquen que mantenen les ofertes a Tarradellas fins al 30 de juny i en el cas que no siguin acceptades, Pasqual es veuria obligada a iniciar un procés d'extensió col·lectiva.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el grau de protecció visual que la Generalitat va imposar l'any 2022 a l'entorn del castell de Castellnou de la Plana a Moià, Laia de Déu, una codinenca.
1: La sentència tomba el recurs contenciós administratiu que havia presentat l'Ajuntament moianès, que demanava anul·lar aquesta delimitació en considerar que la normativa urbanística del mateix municipi ja era prou estricta per protegir el monument. El consistori creia que el control local ja era suficient sobre aquest sòl no urbanitzable i que la decisió del govern de la Generalitat podria perjudicar futures intervencions a la depuradora del poble, motiu pel qual van presentar el recurs ara fa més de 2 anys i mig. Tot i això, el tribunal ha donat la raó al Departament de Cultura defensant que la Llei de Patrimoni busca protegir valors diferents dels de l'urbanisme. Segons la sentència, cal una distància suficient perquè la percepció del castell no es desdibuixi en futures intervencions. Però aquest no és l'únic cas obert relacionat amb el castell de Castellnou i la protecció del seu entorn. La propietat ha presentat una proposta d'ampliació de la zona de protecció al Departament de Cultura que aquest ha rebutjat. El procés ha acabat altre cop al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que encara ha de resoldre. En cas de fer-se efectiva, aquesta podria afectar la zona on s'ubica la planta de biogàs. Des de l'Ajuntament de Moià lamenten que ja es relacioni aquesta sentència del TCJC directament amb la planta de biogàs en alguns mitjans com Ona Economia de El Nacional.
0: I el nou cos de la Guàrdia Municipal ja patrulla pels carrers de Sant Joan des d'aquest dilluns, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels 4 agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt d'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escatxens a la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer, de Més, va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només 3 agents, quan la llei obliga a tenir un cos de 6 agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molts recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori

0: teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
1: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
0: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
1: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
0: En canvi, va dir que a més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.
2: I el Congrés de Cultura Catalana va ser una mobilització popular impulsada a la dècada dels anys 70 des de diferents sectors de la població catalana amb l'objectiu de reflexionar, treballar i implicar-se activament en la definició del futur cultural i democràtic del país. I a Cardedeu ho han volgut rememorar. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
3: Així és, Ona. En aquest sentit, en el marc de les terceres jornades Cardedeu i la memòria democràtica, el Museu Arxiu Tomàs Balvell ha acollit una conferència a càrrec de la investigadora cultural Marta Vallverdú per parlar sobre aquest fet històric. Escoltem-la.
4: Va ser com fer 24 congressos alhora que descriuen tots aquells anhels que la població tenia de com havia de construir-se la futura Generalitat i la seva política cultural.
3: El Congrés de Cultura Catalana va impulsar una sèrie de debats, propostes i accions que van fer que la cultura adquirís un paper fonamental, ja que va esdevenir un espai de cohesió, d'implicació social i de transformació en un moviment de canvi profund.
4: En aquell moment va ser fonamental, perquè la cultura era l'element aglutinador de tota la població heterogènia, tant des de les classes cultes com les classes populars. Per tant, era un element aglutinador. Era una cultura que havia estat bandejada durant molts anys i, per tant, era la plataforma que s'havia de defensar, com a primer nivell, la llengua.
3: La conferència ha servit per recuperar la memòria d'un moviment que va implicar milers de persones d'arreu del territori i que va contribuir a posar les bases de la Catalunya democràtica, un llegat que encara avui convida a reflexionar sobre el paper de la cultura com a eina de participació, cohesió i construcció col·lectiva.
2: Perdoneu, i la gorbatana Teresa Martí, que va acompanyar el seu marit en un procés d'eutanàsia i que ara és activista de l'associació Dret a Morir Dignament, ha estat triada pels lectors del 9-9 com a osonenca de l'any 2025. Andreu.
5: I divendres, al Nou Teatre del Centre Obre i Recreatiu de Montesquiu, es desvetllava qui era l'osonenca de l'any 2025, el premi que organitza des del 2007 el grup El 9-9. Els lectors van reconèixer la tasca de l'associació Dret a Morir Dignament, a la qual col·labora la gorbatana Teresa Martí. Ella va dedicar el premi al seu marit, a qui va acompanyar el procés final fins a l'eutanàsia a l'octubre del 2024.
6: Està compartit amb el meu marit, en Josep, perquè va ser ell el que va demanar l'eutanàsia i va ser ell el que va viure al final de vida amb la màxima dignitat. Per això, Josep, allà on siguis, gràcies per obrir-nos el camí. Continuarem lluitant per defensar un dret a una vida plena i un final de vida digne. Moltes gràcies a tots.
5: Martí era una de les 10 candidats, dels quals a través de les votacions en van sortir 3 finalistes. Ella, el meteoròleg Manel Dot i l'escriptor Gilbert Sobreroca. Sentim-los.
7: Estem en una comarca que és la més important, meteorològicament parlant, bueno, no a nivell de Catalunya i diria a nivell d'Espanya. Per què? Perquè la situació geogràfica que estem es formen la quantitat de fenòmens meteorològics, però de tot tipus, pràcticament, menys l'huracà, de moment. El resto i són tots.
8: Vaig estar mirant els altres candidats que hi havia d'osonenc de l'any i vaig quedar molt impressionat, o sigui, clarament hi ha gent que s'ho mereix molt més que jo, i vaig també com fer-me la idea d'una comarca que

0: que ofereix les possibilitats perquè hi hagi talent i perquè es desenvolupi carreres.
1: Com en els darrers anys, durant la gala es va donar dos guardons més. Un, el Premi Innovació i Talent, que va lliurar la Cambra del Comerç d'Osona al comunicador Ernest Codina.
2: M'esteu reconeixent un sentiment, no? Perquè al final és un sentiment d'amor. Amor per aquest accent tan bonic que tenim, els de la comarca d'Osona. Amor pel paisatge, amor per l'arquitectura, per la cultura, per la història, pel tarannà osonenc.
1: El Consell Comarcal d'Osona, per la seva banda, va reconèixer el torellonenc d'en Peralbo amb el Premi Promesa. En l'acte també es va fer un homenatge al periodista de Pere Fita, Ramon Besa, per la seva trajectòria que va començar el 9-9.
3: I allò de ser corresponsals volia dir que tu explicaves a la gent de Barcelona, a la gent del país, a la gent del territori, en què consistia el que passava als teus llocs, perquè tu treballaves al 9-9 i tenies accés a la informació del 9-9. Per tant, ser corresponsal era relativament fàcil.
1: Durant la gala es va comptar amb les actuacions musicals de la vallesana Maria Castell, que va interpretar cançons compostes per ella mateixa al disc Solstici.
4: La Casa de les Arts, situada a l'edifici de l'antic Ajuntament al carrer de Vic, s'ha presentat en societat aquest diumenge al matí com un espai de formació, però també d'expressió dels artistes locals en una jornada de portes obertes que ha congregat a desenes de persones al llarg de tot el dia. Laia de Déu, una codinenca.
5: La nova Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines s'ha presentat en societat com un espai formatiu, educatiu i cultural obert a la ciutadania per acollir-hi qualsevol activitat artística i que pot acollir tallers, exposicions, projectes creatius, residències artístiques o xerrades de qualsevol disciplina cultural. La jornada de portes obertes d'aquest diumenge s'ha iniciat amb els parlaments institucionals. L'alcalde Pol Cabotí explicava la posada en marxa d'aquest espai dona una nova vida a l'edifici de l'antic Ajuntament i que ho fa amb la voluntat de formar part i impulsar la creació, però també de fer memòria. L'espai honora la memòria de dos artistes locals que en el seu moment van ser pioners. La primera planta du el nom del músic Isidre Corderas i d'Ardinyà i la segona de l'artista Àngels Rosés Baeza. En el seu discurs inaugural, l'alcalde ha apuntat que espera que l'administració administri i que la creació creï, és a dir, que siguin els mateixos artistes que dotin de vida i creïn cultura i contracultura d'avantguarda en aquest nou espai.
6: Em dir, ostres, volem que sigui un espai que sigui del poble, que no sigui un espai massa administrat, és a dir, que la gent del poble no esperi la crida una mica amb un punt provocatiu de dir no espereu que sigui l'Ajuntament el que programi, el que proposi, el que pensi el que hi ha d'haver en aquest espai, sinó que pensem que és al revés, que ha de néixer doncs, del poble, dels artistes locals, totes les propostes que aquí passin, oberts a propostes, I amb el punt aquest, no?, de dir que l'edifici entri en conflicte amb si mateix, perquè vol dir que ja estan passant coses.
5: La reforma d'aquest edifici s'ha fet en diverses fases. La primera ja estava en marxa, va ser la instal·lació de l'ascensor i la reforma de la primera planta, l'espai Isidre Corderas, que es va iniciar en el mandat anterior i es va acabar l'any passat. I ha tingut un cost total de 385.000 euros. Posteriorment es va fer la reforma de la façana amb un cost de 123.000 euros. I la segona fase de la reforma, que s'ha acabat fa dues setmanes, correspon a la segona planta, l'espai Àngels Rosés. Estèticament és diferent a la primera planta, ja que s'han repicat les parets i recuperat les vigues i els arcs que hi havia a l'edifici. Molts codinencs han visitat l'espai en una jornada de portes obertes en la que s'han pogut veure creacions artístiques dels centres escolars de Sant Feliu, de l'extraescolar d'art i del taller de ceràmica de la Núria Giné. Nombrosos artistes també han volgut descobrir l'espai de primera mà. Carme Vinyes és artista multidisciplinar i té el taller d'arts avançades a Sant Feliu.
7: La Casa de les Arts crec que hauria de ser una casa viva, una casa que aporti educació en el món de les arts a la població. Considero que és una oportunitat meravellosa per educar el poble, a transmetre tot el coneixement artístic que puguin aportar tant professionals del món de l'educació com amateurs, com principiants, com adults, com nens, com gent gran. És un lloc de trobada i de comunicació artística.
5: L'espai és també un espai de memòria per a dos artistes locals. El ple de l'Ajuntament de Sant Feliu va aprovar l'any passat i per unanimitat posar el nom d'Isidre Corderas a la primera planta i el d'Àngel Roses a la segona.
4: I aquest cap de setmana, Cardedeu ha estat immers en el Festival Pell de Garito, un esdeveniment organitzat pel col·lectiu del Garito amb la col·laboració de moltes persones voluntàries. Enric.
8: No, sí, així és, Ona, i és que celebra la seva quarta edició convertint diversos espais del municipi en escenaris de circ, dansa, teatre, humor i música. En definitiva, una proposta cultural amb un objectiu molt clar. Escolteu a Daphne Malherbe, de la Comissió de la Programació de Pell de Garito.
9: Apropar al públic a propostes que creiem que les poden aportar i llavors són propostes que per nosaltres anomenem bombons, que hi ha molt més, però per tema de pressupost no podem fer més de moment, però són propostes que permet al públic de poder estar en diàleg amb la cultura, amb l'art, i poder reflexionar per si mateix.
8: Un dels trets que caracteritzen aquest festival és la seva aposta pels formats reduïts, un factor que afavoreix la proximitat entre artistes i públics. Escoltem a Roy Borralles, ell és pallasso.
10: Que és més familiar, que ens coneixem tots, que hi ha molta proximitat amb l'organització, amb els voluntaris, que moltes vegades si vas a un festival més gran és, bueno, el tècnic és aquest és l'organitzador i no parles amb ningú, actues i marxes i ja està. I aquí hi ha una cohesió molt familiar, és molt xulo, molt xulo.
8: Festivals com Pell de Garitó contribueixen a apropar la cultura a la ciutadania, donen visibilitat, de fet, a disciplines artístiques diverses i generen espais de trobada i intercanvi al voltant de totes aquestes arts escèniques.
9: Tot el que és cultura sempre és important, perquè la gent necessita nutrir-se d'aquests nous formats, d'aquests llenguatges, descobrir el que la cultura les pot aportar, i realment pensem que també tot això ens ajuda a tenir un sentit crític més elevat.
8: Amb una gran assistència, el festival tanca aquesta nova edició consolidant-se com una cita cultural de referència a Cardedeu i als voltants. Una proposta que un any més ha convidat els assistents a emocionar-se, compartir i viure la cultura de ben a prop.
4: Pep Sala, Tomeu Penyo o la companyia Elèctrica d'Arma en un festival de música de la vall de Camprodon de luxe, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
11: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
12: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
11: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
13: Em sap greu aquesta vegada destacar, doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió, doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí, doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar, doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
11: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que l'Ambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus, i de la seva guitarra repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma.
4: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
14: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
4: Pep Acosta, bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Què tal? Com va la setmana? Espero que molt i molt bé. Meteorològicament parlant, han baixat una mica les temperatures mínimes. Es donen força bé. No hi ha nits tropicals amb temperatures amb més de 20 graus. I es dorm molt i molt bé cap a les zones interior amb unes mínimes, al voltant dels 15 graus. I a les zones més fredes del Pirineu, alta muntanya, es baixen dels 10 graus. Tot això acompanyat d'un ambient força assolellat fins al migdia. Però atenció, perquè avui les nuvolades creixeran amb més força que ahir. Hi ha més, hi ha una mica més d'aire fred, hi ha molta energia acumulada per tots aquests dies de forta calor, i per tant les tempestes poden ser més fortes que els últims dies. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de puja de més de 20 litres en més mitja hora a Osona i a Ripollès. Per tant, precaució aquesta tarda en aquella zona, i seran tempestes bastant intenses i extenses aquesta tarda a la zona del Pirineu. Fora el Pirineu és difícil que hi arribin, però no es descarten quatre gotes cap al transversal, cap al Montseny i zones pròximes. Les temperatures màximes molt semblants a les d'ahir, la majoria al voltant dels 25, 26, 27 graus. Temperatures ja normalitzades per l'època de l'any, i és que aquest anticicló que ens estava provocant aquesta onada de calor s'ha inflat i mica en mica va permetent que el termòmetre recuperi els valors normals per l'època de l'any. Poca cosa més a destacar, només això, aquest sol al matí i precaució a la tarda amb les tempestes. Moltes gràcies, molt bon dimarts, adeu.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
4: Moltes gràcies, Pep, bon dimarts i fins demà. I nosaltres, a partir de 2:15, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb la Carla Canet, membre del grup de teatre amateur de Xalles 81, per parlar sobre la segona edició del Festival Codines Escena. I després, l'Isaac Muntades des de la Veu parlarà sobre Tibet de Tapes amb en Ferran Miquel i la Raquel Terrer. Tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
16: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Hola, Ona, bon dia.
1: Doncs va, començarem repassant les portades de dels diaris catalans, com sempre, per la portada de La Vanguardia.
2: Així és, que avui el titular és Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. El president dels Estats Units, Gafra Netanyahu, però el primer ministre israelià diu que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. Pel que fa a la imatge destacada, doncs diumenge van haver-hi eleccions a Colòmbia, va haver la primera ronda de les dues que s'han de disputar, és a dir, ara han passat ja a la segona fase on hi haurà dos candidats, on estarà el candidat trumpista del partit que s'acosta més cap a una ideologia ultradretana, que és Abelardo de la Espirella, on és el protagonista de la imatge perquè va guanyar aquesta primera ronda de les eleccions generals a Colòmbia i s'enfrontarà contra el candidat d'Esquerra, Gustavo Petro. Va superar Iván Cepeda. Llavors, bé, la imatge es veu doncs durant la seva intervenció a Abelardo de l'Espirella, quan va sortir a celebrar els resultats d'aquesta primera ronda. Va comparèixer al públic i ho va fer amb una càpsula doncs
1: antibales,
2: sí, sí. Demostrant doncs quina és la seva intenció si arriba al poder, i que també el perill que té, doncs depèn de quins països, postular-se d'aquesta forma públicament en contra dels narcotraficants i dels criminals organitzats que hi ha a països com Colòmbia.
1: Seguim, Andreu, per el diari Ara.
2: Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del PP demana coherència i diu que hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. És a dir, un cas similar al de fa 8 anys, que justament ells van complir 8 anys a la efemèrica de que Pedro Sánchez es convertia president del govern espanyol a causa de la moció de censura que se li va presentar a Mariano Rajoy. Doncs aquí, igual, els suports Feijóo per una moció de censura el tindria ara. Bé, els partits no li volen donar la presidència al candidat popular. I a la imatge, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociacions amb els Estats Units si Israel no aturava l'ofensiva al Líban. Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i a Hezbollah per posar fi a l'escalada de les hostilitats, on de fet Trump ha titllat de boig i de sense cap a Netanyahu. Per tant, ja veiem que potser entre dos dels socis que hi ha actualment, Donald Trump i Netanyahu, entre els dos, de les dues institucions, pot ser que Donald Trump acabi una mica fart del paper que està prenent a nivell bèl·lic a Benjamin Netanyahu.
1: Seguim, Andreu, per al periòdico.
2: El Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, l'innovació i l'ús de qualitat. I pel que fa a la imatge, doncs es veu a l'Ainhoa, una pacient d'11 anys que està a la nova àrea d'oncologia hematològica infantil de la Vall d'Hebron, que es va inaugurar ahir, i on se la veu a ella, i unes declaracions seves. Reso per sortir aviat i abraçar la meva àvia.
1: Una història personal també, doncs, que també busca doncs visibilitzar doncs aquesta nova àrea
2: que ha encetat ara l'Hospital Vall d'Hebron. I bé, doncs esperem que aquests desitjos de l'Ainhoa es puguin complir el més aviat possible.
1: Exacte, des d'aquí li enviem una abraçada ben forta. I acabarem amb el punt avui, Andreu.
2: L'OTAN a punt de la ruptura. Ja es veuen una imatge, bé, més aviat seria com una il·lustració ben gràfica, amb el logo de l'OTAN, i a una imatge a Europa i a l'altre Estats Units, que són bàsicament qui sosté aquesta organització. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització.
1: Les imatges del punt d'avui sempre són molt...
2: molt il·lustratives.
1: Molt il·lustratives, sí.
2: Això... s'han de mirar les imatges del punt avui.
1: Exacte.
2: És a dir, no és com una imatge on et pots imaginar, per exemple, el president Pedro Sánchez. No. Aquí sí que has de l'has de mirar.
1: Exacte. Obrim la mirada, seguim per la portada del País, Andreu.
2: Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte de la justícia al PSOE. El líder dels socialistes sosté que les causes que afecten el seu partit es tracten d'una forma diferent. La portada denuncia una doble vara de mesurar dels jutges i de la UCO. I la imatge, doncs, mes de juny és sinònim de selectivitat. Mm-hmm. I bé, doncs, a Catalunya és una de les comunitats autònomes que la selectivitat comença més tard, però hi ha altres d'Espanya que ja en breus es posen en marxa, i la selectivitat a més mesures contra el copiat... contra el plagi.
1: Exacte.
2: I bé,
1: exacte.
2: Doncs es veuen estudiants just abans de fer la prova. Mm.
1: Seguim ara per la portada del Mundo, Andreu.
2: El Mundo titula Feijo a prepara la moció azuzarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloc. El líder del PP visitarà avui a l'elit empresarial catalana i pressionarà Junts, i hi ha malestar en el cercle amb la mesura econòmica dels socialistes. Mm. Per tant, bé, ja veurem...
1: Llançarà,
2: sí, no? O sigui,
1: com... Incitarà,
2: sí. Buscarà el suport, en aquest cas, també dels empresaris catalans. I la imatge destacada, doncs, estem en campanya de les eleccions del Real Madrid. Aquesta imatge també s'hauria de veure, si parleu que les del Punt Avui. Doncs es veu Florentino Pérez alçant els dos polzes. Florentino trasllada a una filial al negoci del futbol del Real Madrid. Tot això en un acte de campanya que va fer ja Toledo amb les penyes, on va tornar a ser molt beligerant davant del Futbol Club Barcelona pels pagaments a Negreira.
1: Ja seguim per la portada de La Razón.
2: Desbloqueix després de l'estiu. Feijó s'obre a pactar amb Junts i el PNB. I a la imatge, doncs, es veu Alberto Núñez Feijó ahir a Gènova, la seu del Partit Popular, amb Borja Sémper i Dolors Montserrat. Per tant, ja veiem que la idea de Feijó és clara. Intentar buscar suports a banda de l'ultradreta per intentar fer fora de Moncloa Pedro Sánchez. Una tasca que jo crec que serà molt complicada.
1: Veurem. I ara sí, acabem el repàs de portades per al diari de l'ABC.
2: La cloaca del PSOE va pagar les defenses d'Ábalos i Koldos. Per l'assessor van utilitzar un advocat investigat en el cas Leire, i a l'exministre li van oferir costejar el seu lletrat en quan el van imputar, tot i que va estar suspès de militància i en el grup mix en el Congrés, fent referència a Ábalos. I el secretari d'Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando, és ahir el protagonista de la portada de l'ABC, que publica una imatge on se'l veu ahir arribant als jutjats de la plaça de Castella al febrer del 2026. Tot això amb el cas relacionat al de la lampista, Leire Díaz.
1: Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta.
2: Fins ara, Ona.
1: Fins ara.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 8 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista parlarem de teatre juvenil amateur, com us avançàvem, perquè el grup de Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines està ultimant ja els últims preparatius per la segona edició del Festival Concurs Codines Escena, una proposta innovadora que combina concurs amb masterclass. I per parlar-ne tenim la Laia de Déu, que està amb la Carla Canet, membre de l'organització. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb la Carla Canet, una de les organitzadores d'aquest Festival de Codines Escena que organitza Deixalles 81, el segon any consecutiu. Així que avui ens endinsarem una mica en aquest món del teatre i de com s'està gestant aquesta segona edició, que res, queden pocs dies, 20 dies. Però primer de tot, bon dia, Carla, com estàs? Gràcies per ser aquí.
4: Hola, bon dia. Estic superbé i encantada d'estar aquí.
3: Clar, primer de tot, per la gent que no ho sap, és un festival que és el segon any que es fa aquí a Sant Feliu de Codines. I jo em pregunto, d'on neix aquesta iniciativa de crear i gestar aquest festival?
4: Nosaltres, abans de començar a idear aquest festival, ja vam organitzar 10 edicions de la trobada juvenil de la Federació de Teatre de Catalunya. I, degut a desavinences amb la federació i tal, en relació a... el jovent, en general, vam decidir que podríem engegar nosaltres una iniciativa pel nostre compte, que sigui amb els ideals que nosaltres defensem i en els que nosaltres creiem sobre com s'hauria de gestionar o portar el teatre infantil i juvenil. I a partir d'aquí, l'any passat, vam començar a llançar idees, a modificar tot el que havíem estat fent, però ja amb aquests 10 anys de recorregut, d'organitzar una trobada, I llavors vam idear-ho més que com cap a una mostra, cap a un concurs barra festival, on els grups de teatre juvenil puguin venir a fer la seva obra i, a més de fer xarxa, coneixença, que és lo important i primordial, a més, donar una mica de reconeixement a aquest teatre juvenil per mitjà dels premis dels premis Pepito que donem durant el festival.
3: Clar, i és la segona edició. Com es presenta? Perquè estem a 29 dies. Sí. Com ho porteu ara, a la recta final?
4: Uf, jo crec que més o menys com l'any passat, però perquè l'any passat anàvem molt més a tientes, era la primera edició que estàvem organitzant en format completament diferent i tot. Aquest any sabem com va anar l'any passat, sabem que hem de millorar, sabem que va anar bé, però alhora ho tenim... O sigui, hem estat tan segurs de que l'any passat ho vam fer, que aquest any una miqueta més justos amb les dates i tot això, en plan, una miqueta més apurats, però en bon camí. Ja tenim el jurat preparat, estem organitzant tot el que està en relació als grups, als àpats, estem amb aquests últims detalls, entre cometes, però queda molt poc i és com encara és... Uf, quantes coses queden per fer.
3: Clar, en el jurat entrem una mica més endavant, perquè ja vam anunciar fa poquet, de fet fa poc, dos dies, el jurat, però, clar, ara em parlaves, no, d'aquesta edició, de què heu mirat, no, en perspectiva, que necessiteu millorar, que sí que seguiu mantenint. Quins canvis hi haurà en aquesta segona edició?
4: De cara al concurs funciona més o menys igual, amb totes les obres el dissabte. Sí que hem intentat donar una miqueta més d'espai entre elles. L'any passat anàvem una mica més apurats. Sí que han cabit 6 obres en un sol dia. És complicat, però intentant que no haguem d'anar tan apurats com l'any passat en aquest sentit. També amb tot el tema de sopar, la acampada que fem a Solanes i tot això, tenir una mica més de temps per tot, intentar gestionar una miqueta més el temps. I de cara a diumenge, el nostre propi jurat ens fa masterclasses i també l'any passat van anar molt bé, van ser molt interessants, però bastant estàtiques, o sigui, d'escoltar els tres professionals que teníem allà, superbé. Aquest any intentarem que hi hagi una mica més de dinamisme, també. I a la tarda, durant l'entrega de premis, també vindran un parell de grups a fer la seva proposta fora de concurs, que això l'any passat només ho va fer un grup i aquest any, en teoria, si tot va bé, en seran dos.
3: Clar, aquest any, quants grups hi participen?
4: En total, 8-9 grups. 6 en concurs, més 2 en off, que diem, sí, el diumenge, i estem encara en dubte de si vindrà algun altre grup simplement a disfrutar i a participar de la mostra sense portar cap obra aquest any.
3: Clar, perquè els requisits segueixen sent els mateixos que l'any passat. Quins són els requisits?
4: Els requisits són grups de teatre íntegrament juvenils amb persones d'entre 15 i 28 anys, podent sobrepassar una miqueta la forquilla per dalt o per baix. Mai tens grups, sí, exactament d'aquestes edats, però intentar-ho mantenir en aquest ambient juvenil sense anar-te'n molt avall ni molt amunt, i portar una obra d'uns mínim 60 minuts. Bueno, promocionem sobretot passar aquí tot el cap de setmana i gaudir l'experiència sencera, no només venir, fer la teva obra i marxar, que és completament lícit i estàs bé igual, sí, sinó poder fer tot el que rodeja el concurs, que és la part de convivència, la part de conèixer altra gent, de veure altres grups, de veure altres obres, i al final anar fent tot aquest teixit de jovent que ens agrada tots el teatre.
3: Aleshores, al final, vull dir, es tracta d'un concurs barra festival, no?, en el que també fomenteu el teixit i la formació. Per què és tan important aquest teixit i aquesta formació en teatre, mm-hmm, i a sobre en teatre juvenil?
4: Al final, nosaltres som dels que pensem que qualsevol professional que es vol dedicar al teatre comença sempre en un grup amateur. I poder tenir formació per infants i aquesta vegada per jovent, crec que és superinteressant i molt important per saber com és aquest món, perquè és molt guai fer teatre quan ets jove i dius, uah, m'encanta, a veure, m'hi vull dedicar, i que vingui algú que s'hi està dedicant i et digui, és molt xulo, però això, això, això i això, o heu de tenir en compte allò, allò, allò i allò, si feu això no sé què, si feu això no sé quant, o sigui, tenir aquesta perspectiva d'algú que s'hi està realment dedicant ha estat xulo alhora que et donen els seus tips i les seves... els que a ells els hi ha anat bé o el que a ells se'ls hi dona bé. Per nosaltres, simplement tenir aquesta informació i seguir fent teatre amateur com veig sempre, o pel qui se vol dedicar, pues, tenir una visió del que ja hi és i de dir, ostres, pues, potser sí que és això el que vull, o potser no és el que m'esperava. i tota aquesta part de formacions això ens ho dona molt, a part de donar com aquest reconeixement quan et donen un premi de que te l'ha donat un jurat professional que realment s'està dedicant a aquest món.
3: Clar, i ara em comentaves, no?, tornant una mica al tema del teatre juvenil, com està ara mateix el teatre juvenil arreu del territori? Perquè aquí també s'hi presenten grups, o sigui, no només a Sant Feliu ni de la zona, sinó entenc que ve gent d'arreu del territori.
4: Sí, ve gent d'arreu de Catalunya, això és molt guai. El teatre juvenil a vegades el que més es diu és que costa molt moure'l, perquè els jovents som molt complicats. És el que et diu molta gent. I dius, bueno, vale, sí, som complicats, però tot és posar-hi ganes, perquè al final també som els primers que la cançina engegues una metja,
3: sí,
4: i anem tots, i hi ha ganes i hi ha motivació per fer les coses. Llavors, costa molt que els adults, no dic en dolent, que els adults moguin el teatre juvenil, i nosaltres el que volem promoure és això, moure'l. Està molt guai fer la teva obra al teu poble, amb el teu públic, divertidíssim, sí, però també és molt guai poder treure-la fora i anar-la a fer amb gent que no coneixes, que comparteix la mateixa passió, el mateix hobby que tu, i poder veure altra gent que en fa. No sé, és una cosa que trobo xula i que no es valora moltíssim. O sigui, costa molt veure grups juvenils voltant concursos, mostres arreu de Catalunya. És molt difícil, ja sigui perquè costa moure'ns, que hi ha part de veritat, però també perquè és com hi ha molt prejudici de que ja no serà una bona obra simplement perquè la fa un grup juvenil. I dius, bueno, a veure, no ens podem posar tots en el mateix sac. També segur que hi ha grups d'adults que fan coses que no ens agraden a tots.
3: Probablement.
4: Llavors, tenir una mica... No s'hauria de tenir sempre en compte només l'edat o que som... això a la braç, no sé.
3: Sí.
4: Per algunes coses sí, per altres no, al final.
3: I clar, ara tornant ja al tema... Clar, al final es fa Sant Feliu, que és un poble petit. Com és que sigui com l'únic festival de teatre juvenil aquí a Catalunya? Vull dir, és fort, a mi em sembla bastant fort.
4: És fort. És el que et deia abans, portàvem 10 anys de trobada juvenil de la Federació, que era l'únic que es feia.
3: Ara ja no es fa?
4: L'any passat no es va fer, aquest any s'ha tornat a fer en un altre format, que és amb gent de 12 a 17 anys, i van participar 3 grups, i va ser com tornar a engegar aquesta mostra des del principi. Però és un format en el que nosaltres no creiem, perquè creiem que s'exclou una gran part de jovent. Sí. Llavors, amb aquesta segona edició és com reafirmar aquest nou camí que vam agafar per donar espai a tots els grups joves.
3: I quina és la perspectiva de futur d'aquest festival barra concurs?
4: Esperem anar creixent poquet a poquet. Seria lo xulo. També depenem, òbviament, de subvencions, de diners, que les coses no es paguen soles, però a nosaltres ens agradaria anar creixent a poc a poc. Aquest any tenim algun grup més que l'any passat, ja sigui en off, perquè en un sol dia no ens hi caben més hores.
3: No.
4: Però poder anar donant aquest renom al teatre juvenil, que a vegades no et diré menysprea perquè no, però no es té en compte.
3: No es té en compte.
4: Llavors, poder donar aquesta visió una mica més de... que, jolín, que sí que en sabem, encara que tinguem menys edat.
3: Que som joves.
4: Sí, no sé.
3: I ja per acabar, què li diries a la gent que està dubtant si venir els propers 20-21 de juny a veure aquest festival?
4: Jo diria que en aquest festival es veuran obres de tot tipus, però que el més important sí que és el teatre, òbviament, però també és venir a gaudir de tot el festival en general. Passem tot el cap de setmana 7, 8, 9 grups de joves junts, ens
3: molta
4: anem a
3: gent.
4: Veure els uns als altres, acampem junts, passem tot el fin de, ens alegrem els uns als altres, coneixem maneres de fer diferents, grups diferents, i és, no sé, tenim no el poder, però donem al poble de Sant Feliu en general com la oportunitat de venir a veure el teatre completament gratuït, i omplim tot el poble de jovent amb ganes de fer coses. Llavors jo crec que veure aquesta il·lusió i aquest compromís amb la cultura i amb el teatre és guai, i no, jo per mi no es pot perdre, però clar, no tinc una visió gaire objectiva. Llavors, que si algú està en dubtes, tot és venir, provar-ho i veure aquest ambient, i generalment la gent que ve els altres anys vol repetir. Llavors és un bon... no sé, una bona...
3: bon reclam.
4: Sí, exacte.
3: I de cara als joves que s'hi volen dedicar al teatre amateur o al teatre, o els agrada simplement la interpretació per... com a hobby, perquè al final també pot ser així. Què li diries?
4: Jo diria que el més important és pujar-te dalt d'un escenari i provar-ho. La vergonya a vegades et pot... Sí. Dius, ostres, jo soc molt vergonyós, ostres, ho passaria fatal, ostres... jo crec que el teatre és una eina superpoderosa que et pot ajudar en moltes coses a la vida, a part de pujar-te a un escenari, amb l'oratòria, amb expressió oral, amb saber estar davant d'un públic, que pot ajudar a l'àmbit professional, a l'àmbit laboral, en mil coses. I és una manera divertida, a part de que coneixes un munt de gent supermajos i superdivertits, que és una manera molt guai de poder tenir totes aquestes eines alhora que tu passes bé, que aprens coses noves i que participes de la cultura.
3: Doncs Carla, moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca per parlar-nos i ficar-nos una mica més la mira en el teatre juvenil i en aquest festival de Codina d'Escena, que segur que anirà d'allò més bé. Així que moltíssimes gràcies de nou.
4: A vosaltres per tenir-me aquí.
1: Passen 5 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, el Passeig Comte Guifré de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 9a edició de la Tipa de Tapes, una de les cites gastronòmiques més esperades del calendari local. Isaac Muntades, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, per parlar-ne avui teníem nosaltres dos convidats. Teníem en Ferran Miquel, que és un dels impulsors d'aquesta iniciativa, i també a la Raquel Terré, que és representant de Sant Joan Comerç, a la Unió de Botiquers del municipi, i per tant doncs amb ells dos en parlarem extensament. Bon dia i moltes gràcies per ser al Territori 17 un cop més amb nosaltres.
6: Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
5: Precisament, ho hem dit a l'entradeta, enguany la Tipa de Tapes es fa al Passeig Comte Guifré i no a la plaça Major. Aquí al Territori 17 ho hem anat seguint. Es fa per la prohibició de fer activitats pel mal estat de Can Blanchard. Per tant, la pregunta és obligada una mica. Quins avantatges i inconvenients té fer-ho al passeig? També és veritat que m'agradaria saber, clar, fa poc que s'ha fet la prohibició de Can Blanchard, no sé si us ha agafat una mica contrapeu o ja teníeu aquest pla B o com ha anat tot plegat.
7: No, ja estava previst que evidentment que la plaça no es podia fer donat la situació de Can Blanchard. Jo crec que masses coses que s'han fet, o sigui, jo crec que hem corregut molts riscos durant aquest temps. Si és millor fer-ho a la plaça al passeig, en aquest moment segur que és millor fer-ho al passeig. A la plaça també hi havia últimament un inconvenient, que la quantitat de persones que venen a la Tipa de Tapes no els encabia totes la plaça, i havíem d'utilitzar la majoria de carrers que donen a la plaça, i per tant hi havia gent que estava una mica al marge del bulici. Per tant, jo crec que el passeig és una proposta bona i crec que n'hi ha millor.
5: Mm-hmm. Pot ser fins i tot, Ferran i Raquel, que es pugui mantenir, no? Vull dir que sigui un primer experiment obligat, no? I que al final s'acabi mantenint. No sé una mica l'aforament que teníeu més o menys a la plaça, el passeig això s'incrementa, ho heu calculat, les taules com aniran, una mica saber això.
7: Bé, l'any passat vàrem assentar a la plaça, entre la plaça i els carrers que hi donen, unes 700 persones. Per tant, la previsió és per la mateixa gent al passeig, i crec que tots ens cabran al passeig. Mm-hmm.
5: També us volia preguntar una mica que quins establiments tenim aquest any que hi participen. No sé si és més o menys el número de cada any, i si són comerços de Sant Joan, no? Que això és molt important, no? Perquè alguna vegada sí que n'hi havia vingut algun de fora, no és habitual, però la majoria són de Sant Joan, no?
8: Sí, tenim 16-17 com cada any, menys dos, però aquests han vingut sempre des del primer any, que és Mas el Lladrer i Formatgeria Palau, però els altres són tots de Sant Joan, sí.
5: Uh-huh. De fet, aquestes dues formatgeries, que són les de fora, però els altres de Sant Joan, que això sí que és important, no? Expliqueu una mica com funcionarà la mecànica per poder degustar les tapes. Com s'ha de fer?
7: Bé, hem previst doncs vendre els mateixos talonaris que vam vendre l'any passat, que són 500 talonaris, vol dir la previsió és de fer 5.000 tapes, entre tapes i begudes. Actualment ja fa dies que es poden comprar aquests talonaris, que valen 22 euros, i cada talonari hi ha 10 tiquets i per tant la gent ja pot anar a comprar els talonaris o pot també comprar-los el mateix dia del certamen, diguéssim. I es poden comprar també tiquets sueltos en el moment en què, si tens més gana o més set, no et quedis sense menjar.
6: 10 tiquets, entenc que són 10 tapes, eh?
7: Sí, 10 tiquets són 9 tapes i una beguda.
6: Que és obligatòria, en aquest cas?
7: És obligatòria la beguda perquè ens hem trobat i pensem que de fet això és una festa pensada en la gastronomia i per tant tothom hi ha de participar i aquells establiments que fan l'esforç de venir ens trobàvem últimament que hi havia gent que es portava la beguda. Desgraciadament creiem que la gent ha de prendre consciència que això ho fem perquè els establiments vinguin i per tant entre tots hem de fer que la festa funcioni. Si la gent es comença a portar el beure i el dia demà ja es porta el menjar, no cal que fem aquesta celebració.
8: S'haurà acabat la tipa de tapes.
6: De fet, us volia demanar això, les begudes, què tindrem? Perquè em sembla que també tenim begudes d'aquí de la comarca, no? I del municipi.
8: Sí, hi ha la Minera, hi ha Bar Nervis i també hi ha els de Licor Moliner amb la Ratafia.
6: També explicar una mica, l'any passat quants tiquets es van vendre? Clar, això suposo que també una mica és la manera de controlar per aquest any, no? Que no se'n vagi molt de les mans, que pugueu tenir-ne suficients. No sé si alguna vegada ha passat allò que s'acabin els tiquets, no? Que això
8: sí, deu
6: ser un problema
8: any.
6: Gros. El primer any, eh?
7: Sí, hem d'estar molt al cas perquè les tapes van amb els tiquets en funció de les tapes que hem fet. No cal vendre més tiquets que tapes. Però la previsió és fer això, fer unes 5.000 tapes, per tant hem fet uns 5.000 tiquets. Bueno, unes miques més, però uns 5.000 tiquets.
6: Déu-n'hi-do, eh? Raquel, el teu establiment, el Bon Profit, és un dels que farà tapes, entenc, també, evidentment. Feu menjars preparats, no?, si no estic equivocat. Què ens has preparat aquest any? Explica'ns una mica.
8: Bueno, aquest any en portem 3 o 4. La que portem cada any, que sempre ens la demanen, són els cargols. I després una de les tapes també farem unes mandonguilles amb el seu punt de salsa de ceps.
6: O sigui, aquestes seran, més o menys, tots fan 2 tapes, Raquel, o...?
8: Cadascú va diferent. 2, 3, depèn.
6: No sé si els altres en saps algunes. Entenc que parleu entre vosaltres per saber una mica el que fareu per no deixar-nos, o cadascun fa una mica el que se li dona millor?
8: Sí, tenim un grup de WhatsApp de cada any, però aquest grup de WhatsApp no se'n parla de les tapes, ho porten tothom com una mica secret. Només mirem de coincidir com ens posarem, què necessitem, però la tapa és com una mica secret.
6: I com us poseu allà als diferents establiments? No sé si esteu ficats amb alguna espècie, com ho diria, d'estants, o com us poseu allà amb la tipa de tapes? Com funciona?
8: Hi ha uns taulons amb cavallets, després es forren amb un d'això verd, amb un forro, i ens posem, doncs, un que toca l'altre.
6: Val, perfecte, no. I aquest any una de les coses bones que tindrà això, clar, és que les cues seran més fàcils de controlar, no entenc, perquè l'espai és més ampli, vull dir que això és una de les coses positives. Això que dèiem, la tipa de tapes, negocis que en teoria són competència durant l'any, són competència, junta per fer una cosa conjunta que els beneficia a tots, no? Això és difícil de veure, no?
8: Sí, la tipa de tapes és curiós perquè hi ha molt bon rotllo i tot, hi ha molt bona vibració, però amb tots, I, bueno, tothom està content d'anar-hi.
6: I el nivell del restaurant de Sant Joan, això també fa que pugi, no? Perquè una mica també és la manera de mostrar-se al públic, no? Un dia així gran, no? Que a vegades potser no aniries en aquell restaurant, el coneixes... Ve molta gent de fora, també, que això és una cosa que...
7: Sí, ve molta gent de fora, sobretot... Bueno, de fet, això ja va néixer per incrementar la qualitat de la producció gastronòmica a Sant Joan de les Abadeses. Això, no sé, recordar-ho que vam partir en l'inici, abans de muntar la tipa de tapes, vàrem fer un curs de cuina ràpida a Can Cesc de Gombrèn. En Cesc ens va ensenyar com manipular els aliments durant la setmana per poder-los tenir a punt el dia que els has de servir. i això va ser molt interessant i va fer que la gent s'hi apuntés, i jo crec que aquest bon rotllo que parla Raquel va sortir d'aquí. La gent es va, gent que poder no s'havien parlat mai a Sant Joan perquè eren competència, doncs van veure que les coses fetes junts doncs aportaven més valors i maneres diferents de fer les coses, i aquell taller va ser determinant. Per tancar aquell taller també vam convidar una empresa de catering que es dedica a events molt grans de Girona, el Ginjoler, i van fer un sopar a base de tapes perquè també es donessin compte de la quantitat de coses que es poden arribar a preparar sense que siguin plats complets, no? I això va fer doncs que naixés aquesta bona dinàmica que hi ha entre els establiments.
6: I per últim, i per acabar, el temps, que sempre preocupa, però en el cas de la tipa de tapes hem de dir, i ho comentàvem abans fora de micro, que em sembla que la Raquel ha dit que potser una vegada van caure quatre gotes, però res, un moment, i sempre s'us ha salvat, i en principi aquest divendres també pinta bon temps. Vull dir que tindrem la plaça plena, no? És això. Hi ha pla B per si plogués?
7: No.
6: No.
7: No hi ha pla B perquè és difícil d'organitzar. Com que s'han de fer unes instal·lacions especials per tal de que tothom tingui l'energia suficient per poder funcionar, això no hi ha lloc preparat de Sant Joan per poder-ho fer. Per tant, creuem els dits i portem el CID i el Sant Canís ens protegeix.
8: Exacte, i siguem positius.
6: Sí, serem positius. De fet, com que no ha plogut mai, doncs en principi no serà la primera vegada, em sembla. Té tota la pinta que no, per tant, doncs farà bon dia, i animem a tothom a que participi en aquesta novena edició de la tipa de tapes, que fa 10 anys que es fa, que això ho hem de dir.
8: Nou.
6: 10 perquè hi va haver el Covid, no?
8: Sí.
7: Fa 10 anys que vam començar amb aquest projecte, i ja és la novena edició perquè va haver un any que no el vam poder fer.
6: Exacte, i que abans això m'ho comentava en Ferran Miquel, una de les dues persones que hem parlat aquest matí, un dels impulsors, i també amb la Raquel Terré, que és representant de Sant Joan Comerç, la Unió de Botiguers del municipi. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres al Territori 17 aquest matí.
8: Gràcies a vosaltres.
7: Gràcies.
0: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

és Fix You de Coldplay, i és que el grup d'Anglaterra el 2 de juny del 2005 va publicar l'àlbum X i Y, el seu tercer treball. El disc, que té un toc electrònic, va rebre bones crítiques per part dels experts i és un dels discos més venuts a l'Europa durant el segle XXI.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Fa uns dies que us estic parlant del reportatge del 9-9 del Vallès Oriental sobre com estan les obres de desdoblament des de Parets del Vallès a la Garriga. Avui continuo darrere la vila romana de Can Terrers, on es van construir un pas inferior per eliminar un pas a nivell i on s'acumula una gran quantitat de terra. La plataforma, però, encara no s'ha eixamplat. I al bosc de mal hivern, al sud de la Garriga, s'ha obert el talús per on passava la via per construir aquest nou pas inferior a les vies adaptat al desdoblament i que substitueix l'antic túnel. Demà us ho acabaré d'explicar tot. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, feia temps que no fèiem aquesta secció de transports.
3: Feia dies que no sonava aquesta sintonia, eh?
2: Exacte, què ha passat?
3: Què ha passat? Doncs mira, el que ha passat avui és que a causa d'actes vandàlics a l'estació de la Garriga, precisament d'on estava ara comentant l'Isaac en la seva secció de la Tren d'Alba, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Viatgers que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró es recomana fer transbord a l'estació de Centelles. Això a causa també del desdoblament, que per tant, que la gent els avisen que si han d'anar més al sud de la Garriga, doncs que agafin a... que baixin a Centelles i allà utilitzin el servei alternatiu. I fa 20-30 minuts, un cop resolta la incidència per actes vandàlics a l'estació de la Garriga, els trens recuperen el seu recorregut habitual i progressivament les seves hores de pas habituals.
2: Per tant, entenem que aquesta circulació s'ha anat reprenent a poc a poc, oi?
3: Per tant, sí. Ja, aquesta situació doncs, ja s'ha recuperat i normalitat ara mateix a la línia R3 dintre dels quilòmetres de via que hi ha.
2: Perfecte, doncs aquesta és la situació ara mateix a la R3. Moltes gràcies, Andreu.
3: Fins ara, bona.
2: Fins ara.

de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. En concret parlarem sobre l'entusiasme de la indústria militar que s'està convertint en un corrent de fons de l'opinió publicada. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora.

0: poble, motiu pel qual van presentar el recurs ara fa més de 2 anys i mig. Tot i això, el tribunal ha donat la raó al Departament de Cultura defensant que la llei de patrimoni busca protegir valors diferents de l'urbanisme. Segons la sentència, cal una distància suficient perquè la percepció del castell no es desdibuixi en futures intervencions. Però aquest no és l'únic cas obert relacionat amb el castell de Castellnou i la protecció del seu entorn. La propietat ha presentat una proposta d'ampliació de la zona de protecció al Departament de Cultura que aquest ha rebutjat. El procés ha acabat altre cop al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que encara ha de resoldre. En cas de fer-se efectiva, aquesta podria afectar la zona on s'ubica la planta de biogàs. Des de l'Ajuntament de Moià lamenten que ja es relacioni aquesta sentència del TCJC directament amb la planta de biogàs en alguns mitjans com Ona Economia de elnacional.cat.
1: I aquest cap de setmana el Cardedeu ha estat immers en el Festival Pell de Garito, un esdeveniment organitzat pel col·lectiu del Garito amb la col·laboració de moltes persones voluntàries. Enric Rubio.
2: Així és, Ona, i és que s'ha celebrat la seva 4ª edició convertint diversos espais del municipi en escenaris de circ, dansa, teatre, humor i música. En definitiva, una proposta cultural amb un objectiu molt clar. Escoltem a Daphne Malherbe, de la Comissió de la Programació de Pell de Garito.
3: Apropar al públic a propostes que creiem que les poden aportar, i llavors són propostes que per nosaltres anomenem bombons, que hi ha molt més, però per tema de pressupost no podem fer més de moment, però són propostes que permeten al públic de poder estar en diàleg amb la cultura, amb l'art, i poder reflexionar per si mateix.
2: Un dels trets que caracteritzen aquest festival és la seva aposta pels formats reduïts, un factor que afavoreix la proximitat entre artistes i públics. Roy Borralles és un d'ells i és pallasso.
4: Que és més familiar, que ens coneixem tots, que hi ha molta proximitat amb l'organització, amb els voluntaris, que moltes vegades si vas a un festival més gran és, bueno, el tècnic és aquest és l'organitzador i no parles amb ningú, actues i marxes i ja està. I aquí hi ha una cohesió molt familiar, és molt xulo, molt xulo.
2: Festivals com Pell de Garito contribueixen a apropar la cultura a la ciutadania, donen visibilitat a disciplines artístiques diverses i generen espais de trobada i intercanvi al voltant de les arts escèniques.
3: Tot el que és cultura sempre és important, perquè la gent necessita nutrir-se d'aquests nous formats, d'aquests llenguatges, descobrir el que la cultura les pot aportar, i realment pensem que també tot això ens ajuda a tenir un sentit crític més elevat.
2: Amb una gran assistència, el festival tanca aquesta nova edició consolidant-se com una cita de cultura de referència a Cardedeu i a tots els voltants. Una proposta que un any més ha convidat els assistents a emocionar-se, compartir i viure la cultura de ben a prop.
1: I els espectadors es van deixar sorprendre durant 2 dies en el 29è Festus, el Festival d'Arts al carrer de Torelló. Es va poder veure una 30ena de propostes que en aquesta ocasió en la seva major part giraven al voltant del concepte de comunitat. Andreu Jiménez.
5: Unes projeccions que vehiculaven un poema persa del segle XIII a les parets de l'església de Sant Feliu era una de les propostes que cridaven l'atenció divendres, el primer dia del 29è Festus al Festival d'Arts al carrer de Torelló. Ho expliquen Maria Thorson i Marga Socias de la companyia Insecto Tròpics.
6: El món aquest de boig que vivim, de globalització, d'individualisme, de tot això, volíem cridar una mica als orígens, al fer comunitat, a fer xarxa.
5: Durant 2 dies s'han pogut veure una 30ena d'espectacles de teatre, de danses, visuals i música, alguns de curiosos, com el primer plec de la Mare de Déu del Soroll. En parla Carlos Martorell, participant, i també la Júlia Clara i Àfrica Llorenç, de la companyia Femut.
7: Cadascú porta els seus instruments i es tracta d'establir un lloc on tothom pot provar coses. Són uns processos on dins de la improvisació sempre hi ha moments que són més caòtics, hi ha altres moments que ens són més interessants.
8: Vol parlar de la llibertat fent servir un llenguatge popular, molt lligat amb la cultura popular a través de la música, de la dansa.
9: Del jugar a les places.
8: Exacte.
5: En aquesta ocasió, la majoria d'espectacles giraven al voltant d'un concepte, el de comunitat, en què també es donava espai a artistes locals. Diversos escenaris es van omplir de gent per veure propostes en la seva major part arriscades, una de les marques del festival. Sentim el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Marc Tienda.
10: El Festus també és aquesta porta d'entrada als artistes emergents, i per altra banda aquestes propostes una mica més arriscades, no? Que en una programació al teatre doncs no encaixen potser, però en aquest festival, en el Festus, acaben encaixant, perquè al final també hi ha un públic molt divers que

0: al final també espera unes propostes diferents, no?, a la normalitat.
1: I per tant, amb gairebé 30 anys de recorregut, el públic entén molt bé quin és el concepte de festus, que consisteix sobretot en voltar pels escenaris i deixar-se sorprendre per artistes que potser no coneixien i espectacles nous i poc habituals de les programacions. Doncs acabem aquí aquest repàs informatiu i ara passem al moment de parlar sobre economia. Avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17, parlarem sobre l'entusiasme de la indústria militar que s'està convertint en un corrent de fons de l'opinió publicada i de la pública, segons alguna enquesta. Però ja sabeu que tot això ho parlarem, com sempre, amb en Joan Carles Arredondo. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Endavant.
2: Doncs és com dius, hi ha una mena de nou corrent d'opinió militarista que pren múscul a Europa, no? Jo he treballat molts anys en temes d'empreses i amb un passat no tan llunyà hi havia empreses que col·laboraven amb el sector de la defensa, amb el sector militar, i tenien un cert pudor, quan es volia una certa, anava a dir vergonya, quan es parlava de la seva participació en el sector de la defensa. Aquells eren uns temps en els quals la indústria de la guerra era gairebé un tabú. Ara què ha passat, no? Que hi ha hagut una guerra en un territori europeu, una escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà, no gaire lluny de les fronteres europees, i una part del sector empresarial s'ha tret la màscara i abraça amb entusiasme la idea d'augmentar la despesa militar. Ho fa en nom de la suposada defensa dels principis europeus, però no costa gaire endevinar que, poc o molt, també hi ha un interès sobtat en aquest canvi d'opinió, perquè aquest canvi d'opinió es vegi finalment reflectit en el compte d'explotació. En les últimes setmanes ha estat extremadament freqüent el flux d'informacions sobre com la indústria catalana es posiciona per tenir una part significativa del pastís en el creixement de la despesa de defensa que s'ha acordat a tota Europa i que també arriba a l'estat espanyol. S'han fet trobades públiques per reivindicar que Catalunya pugui rebre la part que li correspon pel pes del PIB en la nova despesa militar. Sabem que Catalunya representa prop del 20% del PIB de l'Estat i, per tant, considera, i això així ho ha defensat fins i tot el govern, que caldria que aquesta nova inversió, aquesta nova despesa militar, arribés a ser d'un 20% per empreses catalanes. Hi ha hagut entitats empresarials que han fet declaracions que apunten en el mateix sentit, això de tenir el que li correspon pel pes al PIB, i també hi ha hagut grans empreses del sector, com Indra, que han aterrat a Catalunya per comunicar aliances estratègiques amb petites empreses catalanes per crear el que en diuen un ecosistema militar a partir del coneixement industrial que ja té el país prèviament. Per tant, es veu que no són temps d'amagar les capacitats industrials de defensa, perquè si s'amaguen es pot caure en el risc que s'escapin no només el pastís, sinó ja fins i tot les engrunes d'aquesta gran alegria militar, perquè ara, amb aquesta gran alegria militar, en la qual hi ha molts diners, diguem-ne, per invertir o per destinar despesa, doncs no hi ha ningú que vulgui perdre aquesta oportunitat. Les guerres que es produeixen a tocar de la Unió Europea han suscitat prou preocupació entre la seva població com per sostenir el relat de la necessitat d'enfortir aquesta capacitat militar del continent per garantir la seguretat dels seus residents. Realment, més o menys, se n'han sortit en tot això, perquè hi ha algunes enquestes, com una que recentment va fer una entitat que es dedica a fer estudis d'opinió, que es diu Cluster 17, que diu que el 59% dels espanyols fa costat a un augment de la despesa en defensa, i en canvi és un 33% la que s'hi oposa. Vull dir que amb aquest relat estan, diguem-ne, començant a convèncer la població, no? I per intentar convèncer també els més pacifistes, es destaquen les bondats que pot aportar la defensa en la reconstrucció d'un sistema industrial que clarament està en declivi a la Unió Europea. I també el foment de tecnologies pròpies per al continent, aconseguir una mica de sobirania tecnològica. De fet, en el full de rutes que assenyalen diversos informes encarregats pel mateix govern europeu, com el que es va elaborar fa uns mesos, Mario Draghi, que havia sigut governador del Banc Central Europeu, ja s'esmentava la defensa com un dels puntals de la reactivació econòmica i industrial. La indústria de la defensa o de la guerra sobrepassa ara mateix de manera desinhibida. El context internacional, i no només per les guerres a Ucraïna o a l'Orient Mitjà, ho han afavorit. Els embats que arriben des de l'altra banda de l'Atlàntic, que busquen una submissió europea i que es materialitzi a cop de despesa militar, i així es pot comprovar amb els compromisos en inversió que han fet els països membres de l'OTAN, suposen un pretext perfecte. Fins i tot països com l'Estat espanyol, que mostrava reticències a aquests compromisos de l'OTAN, ha incrementat la despesa militar fins a 39.000 milions d'euros, segons el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Seria una despesa que superaria fins i tot el compromís de l'Estat de destinar a defensa el 2% del PIB. Seria per sobre d'aquest 2%. Amb més entusiasme, altres estats han trobat en aquest pretext de compromís amb el gran aliat de l'OTAN i el clima bèl·lic que s'està construint una oportunitat per recuperar el pols econòmic perdut. En els últims anys ha destacat que països europeus, particularment Alemanya, han quedat en un punt d'estancament econòmic. En aquest marc han acabat acudint als clàssics dels clàssics en matèria econòmica, que és John Maynard Keynes. Explicarem una mica quin és el marc teòric d'aquest economista, un economista britànic de mitjans del segle passat, que apuntava el paper determinant que han de jugar els estats quan el sector privat ha arribat a una situació d'incapacitat de generar feina per tots els habitants del país. L'argument és que amb la despesa pública, siguin infraestructures, en equipaments, en projectes energètics o fins i tot en prestacions, es produeix un efecte multiplicador. Es genera en la ciutadania capacitat de despesa que permet que es consumeixi més i amb més consum es recupera la producció i la cadena del sistema torna a funcionar fins a recuperar, fins i tot, el dèficit de més que hagi generat aquella despesa pública addicional. Els ecos de Keynes ressonen ara amb la dèria militar que s'està imposant a Europa fins al punt que el terme keynesianisme militar s'està estenent entre els analistes. La despesa en defensa és, d'alguna manera, una recuperació de la teoria de Keynes. S'augmenta la despesa a costa d'un increment paral·lel del dèficit de l'Estat. Tot dèficit de l'Estat s'acaba pagant d'una manera o altra, i per això sempre hi ha hagut, i especialment a Alemanya, la prevenció que la despesa no s'allunyi gaire dels ingressos. És en aquesta austeritat aquella austeritat que es va conèixer en els temps de la Gran Recessió. En aquest cas, en canvi, Alemanya ha optat per desmentir-se. No considera dèficit la despesa que es destini a indústria militar. Esmentar Keynes en aquest context té un punt d'injustícia, particularment perquè no se li pot demanar a Keynes l'opinió sobre si aquesta dèria de despesa militar formaria part dels seus postulats econòmics. En tot cas, l'esperit de les seves propostes tenien un caire més redistributiu, en el que aparentment suposa regar un caire més redistributiu, dèiem, que el que aparentment suposa regar de diners públics a empreses que fabricaran drons, tancs, carros de combat, vaixells, avions de guerra, qualsevol tipus d'arma. És cert que el full de ruta que marcava l'informe Draghi apuntava a la defensa com una via per la reindustrialització europea, però també ho és que el mateix informe en proposava d'altres. Dotar Europa de sobirania energètica o de tecnologies per pal·liar el canvi climàtic són tan o més urgents que la indústria de la guerra. Però per aquestes necessitats, els canvis de les regles de deute i dèficit van ser temporals, i de fet s'abandonaran aquest any. Diguem-ne que aquests fons Next Generation, que sí que tenien aquest esperit, tenen data de caducitat. L'aposta per la indústria de la guerra s'assembla més a la metàfora que el mateix Keynes, diguem-ne que és de les més exitoses i de les més conegudes, que quan deia que en temps de crisi econòmica calia arribar, si era necessari, a pagar a la gent per cavar forats i tornar-los a omplir per estimular el consum. Doncs diguem-ne que tots aquests postulats ara tan favorables a la indústria de la guerra s'assembla més a aquest punt de vista, aquesta metàfora, que no pas una veritable recerca d'inversions útils, que era el que finalment Keynes acabava proposant en les seves teories econòmiques. Ja es va veure en la gran recessió, quan el pla del govern espanyol, presidit per cert per José Luis Rodríguez Zapatero, que ara ha recuperat aquest lloc preeminent a les portades dels diaris, doncs va fer un pla, que es deia el pla E, que suposava injectar diners gairebé a la babalà per projectes locals a ajuntaments per crear llocs de treball que eren forçosament temporals. Ja es va veure que aquesta idea de gairebé fer forats i tornar-los a omplir no va ser precisament el camí més directe cap a l'èxit.
1: Doncs, Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, moltes gràcies per portar-nos aquest tema avui, una setmana més, i com sempre ens veiem la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
1: Que vagi bé.
3: Territori 17.
1: Doncs, com sabeu, en Joan Carles Arredondo ens ha parlat avui sobre aquesta indústria militar que ara mateix s'està convertint en tot un corrent de fons, com deia ell, de l'opinió publicada i sobretot de l'opinió pública, com dèiem, sobre alguna enquesta. Nosaltres, després de publicitat, com sempre, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què sí que vol les xarxes. Sabeu que tenim doncs, aquest moment per parlar, un moment més distès, no?, per comentar doncs, què està passant en l'actualitat i també doncs, per comentar doncs, temes que ens agraden i que ens afecten a tots, però sempre des de l'humor. I sabeu que nosaltres cada dimarts acabem la tertúlia, acabem el programa del Territori 17 amb la tertúlia del Traster, aquesta tertúlia també distesa d'estar per casa, que avui ho farem doncs, acompanyats de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, de l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan i des d'aquí, des de l'emissora del 9FM, amb l'Andreu Jiménez i jo mateixa. I avui parlarem doncs, sobre un tema que també està... que ha estat molt a les portades dels diaris, s'ha parlat molt i com no tenim a un enviat que sempre ens posa al dia de tot, parlarem sobre el PSC a Ripoll, sobre tota la problemàtica, sobre com està tot el tema ara, com sempre, però 3 minuts i tornem-ho, ho expliquem després. Fins ara.
4: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: En punt ara mateix, 10:45 al Territori 17. I ja tenim un dia més aquí al Territori 17. Guillem Sánchez, com estem?
3: Doncs molt bé, i amb ganes d'enviar una salutació a en Xevi i en Peque, per si ens estan escoltant.
2: Val? Doncs
3: salutació
2: Xevi
3: feta.
2: I Peque. I jo també aprofito per felicitar una amiga meva, que encara no l'he felicitat.
3: Doncs mira, va.
2: Per molts anys, Jana. Ens veiem aquest...
4: Felicitats, Jana.
2: Jana, no, Anna.
3: Ah,
4: jo havia entès Jana.
3: També.
4: Oi que sí?
2: Anna, no, Anna. Felicitats, Anna. Ens veiem aquesta nit per cantar cançons amb el karaoke.
3: De fet, segur que hi ha alguna Jana també, que avui és el seu sano aniversari.
2: Per tant, també... Felicitat, Jano.
4: Sant no ho sé,
3: eh? Home, sí, no? Ah, no, clar, és Sant Joan. Anava a dir... Andreu, no riguis.
2: Si algú té una Jana, celebra el seu sant avui, també.
3: Andreu, no riguis.
2: Felicitats a totes i a tots.
3: Anem per coses que puguem controlar, que ho farem millor. La gent té ganes del mes de juny. La gent té moltes ganes.
2: Sí, 100%.
3: Mira, ens escriuen, juny, paguen paga doble, comença el Mundial del Futbol i tres festius. Déu és bo. Veus? Gent que hi veu...
4: Avui Sant Marcel i Sant Pere, segons...
2: Doncs felicitats.
3: Segons el santoral, no? Va, atenció al bon dia que ens fa arribar en Manel. Diu, bon dia, dimarts, vinga, que ja queda menys perquè passi l'estiu i la calor i torni la fresca. Però el millor és la resposta que li fan arribar. Li diuen, bonic, bon dia. Ves comprant les llums, l'arbre de Nadal i la loteria que ho tenim a la cantonada. Quina felicitat quan sortim al carrer un dilluns a 2 graus de temperatura.
4: Jo saps què li recomano? Que si no li agrada la calor pot agafar un vol i se'n va a l'hemisferi sud i allà tindrà el fred que vulgui.
3: O pot tancar-se a casa i no fer comentaris que no ens importen a cap de nosaltres.
2: Aquesta
3: del que
2: gent de l'estiu, ostres, quina ràbia em fan.
3: A més, avui en un dia en què tornarà a ploure una miqueta,
2: sí,
3: que ja fa aquell...
2: I avui fa com aquell aire, allò que dius, una rebequeta, no? Una rebequeta.
3: Sí, o no ho sé, depèn de si has de fer coses a la casa.
2: El meu pare estarà superfeliç.
3: Va, un gran debat que podríem obrir després de la piulada de la Marta, que ens escriu avui. Hem d'acabar urgentment amb aquesta absurda moda d'agafar els micros de solapa com si fossin micros de mà. Si són de solapa... és perquè es posin a la solapa,
2: exacte.
3: No?
2: Exacte. Si no, compra't un micro de mà.
4: Hi ha gent que se'ls posa, he vist, amb coberts i coses.
3: Sí.
2: Aquests inalàmbrics, que es porta molt.
3: O amb pinces de la roba, coses.
4: Inventa.
2: Exacte. Mireu, em sembla divertit això, però...
3: Micròfons d'aquests que es faran servir segurament amb aquesta proposta que ens diu aquest usuari que ens comenta. Cada vegada queden menys pels vídeos de reacció a les notes de la selectivitat.
2: Uf, a mi fa molta mandra aquests vídeos.
3: Jo em fan gràcia els dos primers que miro. El tercer, quan et trobes algú que ha tret un 25,3 sobre 14, dius... Ja
2: quina,
3: no falta.
2: Sí, no, rabieta.
4: Els millors són un 8, un 6, un 9, un 4. Aquests són els bons.
3: No, este lo clavé.
4: Sí,
3: 2,3. Vinga, va, som-hi. Vigileu que no es passi per això el que ens diu en Joan, que comenta, un dia el meu fill va trobar les meves notes DGB i vaig perdre tota l'autoritat.
2: Sí.
4: Cremeu-les.
3: Com que cremeu-les, no? Guardeu-les amb...
2: No, és un record, això.
4: No, perquè depèn de quina nota tingui, és millor cremar-les. Abans d'entregar-les als pares, també.
3: A la caixa forta, ja està. Va, i vosaltres teniu aquesta mateixa sensació que ens fan arribar avui? Ens diuen, a Catalunya s'obren tranquil·lament la meitat dels bars, sent molt generosos.
4: Totalment d'acord.
3: Sí?
2: Sí.
4: Hi ha molts que serveixen per altres temes.
2: Jo penso també que hi ha bars que són de tot...
4: Que et preguntes com es sostenen.
3: Sí,
2: exacte,
3: correcte.
2: Exacte. Gran pregunta.
3: Si veus tres persones que sempre són les mateixes, que com a molt es demanen un cafè o una cervesa i els hi regalen una tapa, com pot ser que allò...
4: Som una mica Mads en Henry.
3: Que allò funcioni. Va, que la Clàudia també ho té molt i molt clar. Ens escriu avui, mai hi haurà una sensació com dutxar-te després d'anar a la platja.
2: Oh, sí, molt bona.
4: No,
3: o com dutxar-te...
4: Després de fer esport
3: plovent, per exemple, aquesta és una altra gran sensació.
2: O fer esport a ple sol, que estàs allò suant i com una dutxa, et sents bé de fer esport...
3: En canvi, sensacions molt diferents són les que tens quan acabes una sèrie, Andreu. Sort que la Marta m'ho posa fàcil, ja ho personifico. Ens diu, si m'ho permeteu, deixeu-me que us digui que si enyoreu The Office, el millor que podeu fer és donar-li una oportunitat a la meravellosa Parks and Recreation. No l'he vista, no sé de què va.
4: Però no li donaré una segona.
3: Però si la Marta m'ho diu, jo crec que un capítol sempre el té, no?
2: Jo tinc... O sigui, a mi m'encanta les sitcoms, però l'Andreu li he recomanat algunes i aquesta... Per exemple...
3: Et fa ganyotes?
2: Sí. Li vaig recomanar Departament Amades, que és de 3CAT, que està, és divertida. La Casa Nostra també és una sitcom així...
4: No.
2: Sé que com The Office, res, ho sé, però Departament Amades t'ho recomano.
4: Com The Office i una altra. D'aquestes així de comèdia.
2: Quina?
4: Més casolana. Bé, dues.
2: Com es diuen?
4: I...
3: Sí,
2: però Departament Amades és molt The Office perquè passa a una oficina.
3: Va, un altre usuari ens comenta avui, diu: m'he vist en l'obligació moral de posar una etiqueta amb el meu nom als bolis de la feina que em van bé, per evitar que desapareguin, i ara em sento com si fos un personatge de The Office.
4: Ostres, és que quin meló acabes d'obrir amb els bolis, eh?
3: Jo vaig trobar a faltar un boli aquest principi de setmana ahir, i ja estic pensant malament de tots els companys que van treballar el cap de setmana a veure...
2: A mi m'ha desaparegut un fluorescent taronja. No sé on serà, em posaré a mirar els escriptoris, qui té un fluorescent taronja.
3: I li deixaràs un regalet, no?
2: I sí, li deixaré una petita noteta.
3: El telèfon del teu cosí, no? Per exemple, així, sí, que li farà una visita.
4: Potser li posarà algun gelatina.
3: Va, i cabrem una bona reflexió després del comentari de l'Andreu. Ens escriuen: difícil? Difícil és tancar la porta d'un cotxe que no és el teu amb la força exacta.
4: Veritat.
2: Uf, i el típic comentari: l'has tancat molt fort, eh?
3: Correcte.
2: Vigila amb la porta.
3: I si la tanques fluixa, que no acaba de tancar bé, encara et prenen per més imbècil.
2: Exacte,
3: segurament.
2: Mare meva, quin drama.
3: Coses de la vida moderna, tu.
2: Exacte. Bé, va dimarts.
3: Ja queda un dia menys pel cap de setmana.
4: Ja queda menys per Corpus.
3: Correcte.
2: Exacte, exacte.
3: I és dijous. Visca la Patum, eh?
2: Visca la Patum.
4: I el Corpus
2: de la Garriga. També. Escombrem cap a casa, Andreu.
3: M'esteu demanant una secció monogràfica el dijous de Patum, de Corpus i de celebracions?
2: Sí.
3: M'esteu demanant?
2: T'ho estem demanant.
3: Perfecte, va, repte.
2: Vinga. Doncs vinga, ja t'hi pots posar.
3: Que vagi molt bé.
4: A veure barreja.
3: Adéu.
2: Passen gairebé 7 minuts de 11:15 del matí, per tant, moment de la tertúlia d'Estar per casa.
1: El Traster, la tertúlia d'Estar per casa, del Territori 17.
2: Doncs bé, com sentiu, toca Traster, per tant, saludar un dia més els nostres companys del Territori 17, Isaac Muntades, Laia de Déu i Andreu Jiménez. Què tal, com esteu?
5: Dimarts.
6: Bon dia.
2: Dimarts, eh? Dimarts.
4: Bé, dimarts.
2: Jo no sé per què tinc molta energia. Estic com superenergètica.
4: Que és al karaoke, després de la nit.
2: Perquè vaig al karaoke, exacte, i tinc moltes ganes.
5: Jo també tindria molta energia si després me n'anés a un karaoke, també t'ho dic. Però no és el
2: cas. O sigui, la mandra és anar fins a la Ciutat Comtal, que és on hi ha el karaoke.
4: És que sempre fa mandra baixar a Barcelona.
2: Però bé, com que és l'aniversari de la meva amiga, Anna Roca... Un petó des d'aquí.
4: Jana.
2: És que aquest dissabte ja vaig fer un tastet de karaoke al meu poble. Bueno, no és el meu poble, Centelles. I m'ho vaig passar també, que és com allò de... Tinc ganes de tornar a sentir-me una miqueta superestrella. Però bé,
5: un karaoke
2: això...
5: sempre és una bona oportunitat, és una bona opció.
2: Sí, encara que cantis malament, com és el meu cas...
5: Sí, però és igual, la qüestió és divertir-se i fer els jajas, vull dir, ja està. No crec que vagi més enllà.
2: Exacte. En fi, després d'això, si voleu, entrem en matèria.
6: Bueno, primer de tot, mira què tinc, Ona.
2: A veure.
6: Ara, et sembla que vas amb retard.
2: Vaig amb retard?
5: Sí, jo.
2: A veure.
4: Estan ensenyant amb subratlladors, ostres, que no sortia.
2: Ai, un fluorescent.
4: Un fluorescent, subratlladors.
2: Et veig, jo.
6: És taronja, però no te l'he robat, eh? Que consti, és meu.
2: T'imagines que l'Isaac...
5: És impossible.
6: Clar, a veure, jo vinc de tant en tant aquí al Nou TV i això, però no em dedico a robar fluorescents.
2: El meu és com el de la Laia, però en taronja, eh? Que també no era meu, sinó que estava al meu escriptori quan vaig arribar aquí. Gràcies, Sergi. Però no sé on és. Llavors, faré una mica d'investigació. Sí, exacte. En fi, si voleu, entrem en matèria... Isaac.
6: Bueno,
2: a Ripoll passen coses.
5: Sempre passen coses, no ho entenc, això ja. Hi ha un punt que col·lapsa.
6: La nova sèrie de Netflix, sí. La d'en Rafa Nadal, molt més interessant que la de Ripoll, la veritat. Bé, doncs a Ripoll, ja ho sabeu, passen coses i vam tenir aquest famós ple dels regidors del PSC, no? que van prendre possessió per fi aquests dos regidors que no estaven a la llista, no? I que els van anar a buscar a l'UGT. I bueno, va ser un ple bastant curiós, perquè sí que hi havia bastant la sala plena. Una cosa també que em fascina els plens de Ripoll és que ve gent de fora i es fa fotos allà com qui està, doncs, jo què sé, en un concert, en el camp de futbol, com dient, mira, mira, estic al ple de Ripoll i tal, i bueno, que és una cosa espectacular, vull dir que realment sembla que anem en un circ i és veritat, i la bona idea que van tenir la cúpula del PSC, que se'ls va acudir la brillant idea, doncs, de ficar dos regidors de fora de la llista, no?, després que tots els altres renunciessin i d'haver expulsat els dos que havien donat la cara per ells durant 10 anys, doncs van tenir la brillant idea de portar dues persones noves, una de les quals és de, no és ni de del poble, de fet és uruguai, és d'Uruguai, que això no tindria cap problema, però clar, no parla català, i llavors doncs va fer la intervenció en castellà. Una gran idea també en un ple que sabies que ningú diria res per parlar en castellà, evidentment li va caure una bona claca de l'alcaldessa, que li va picar el crostó per no parlar català, cosa que, home, doncs estaria bé, va prometre que n'aprendria pel pròxim ple. Bueno,
4: les classes s'haurà fer un curs.
6: Sí, li va dir que anés a fer classes a l'escola d'adults.
4: Ja li va dir, sí.
6: Que, bueno, això va ser un punt surrealista tot plegat i no sé, l'altre regidor no va obrir boca.
2: No va parlar en cap moment.
6: L'altre regidor, en Paco Murillo, que és el de Ripoll, només va dir sí a l'hora de prometre el càrrec, ja està. Mare, no va dir res més.
5: Vull dir que... de poques paraules.
6: Un home de poques paraules, un home de palla... totalment en aquest cas i no, clar, és que
2: no, sí. Vull dir, no,
6: però és que el més fort és que Paco Murillo va presentar unes al·legacions contra el pressupost, evidentment no les va escriure ni presentar ell, perquè
4: sí, no és que és...
6: no deixonsis, i clar, no les van defensar ell, de fet l'altre regidor, en Jorge Iglesias, tampoc les va defensar massa, i de fet no sabien ni exactament el que havien de votar, perquè en principi anaven a votar que sí a favor d'aquestes al·legacions, però si votaven que sí, s'aprovava el pressupost. En canvi, havien de votar que no, i se'n van assabentar perquè un altre regidor els va dir, escolteu, ja sabeu ben bé el que esteu votant, per saber si ho aprovareu o no. I s'ho van acabar de pensar i va dir, bueno, pues vamos a votar que no. Seguramente. Va fer una petita passada dramàtica i va dir, seguramente, o alguna cosa així, no? Vull dir, clar, una mica frustrant veure, doncs, que els regidors de Ripoll no saben gaire què feien allà, i a més tenien, entre el públic hi havia un seguici del PSC d'un parell, tres de persones que els van venir acompanyar de l'executiva de Girona, que pel que a mi em van explicar els hi xivaven algunes coses per WhatsApp, i m'ho va xivar una persona molt fort, no diré el nom, però sí que està bé dir-ho perquè em fa molta gràcia, que era de la llista del PSC, que va renunciar, que per cert hi havia dues persones de la llista del PSC que van anar a veure el ple per veure una mica, doncs, com anava. Vull dir, és tan surrealista el ple de Ripoll que, bueno, a veure si el pròxim ple, bueno, això, si veiem si aquests regidors s'han adaptat per fi i saben una mica més de Ripoll, que els hi convé, perquè realment no van intervenir en pràcticament cap punt, i en els pocs moments que va parlar el portaveu clarament no saben on són, estan descol·locadíssims. Vull dir que l'enterrament del PSC Ripoll ara mateix, ja, si no aconsegueixen fer una llista totalment nova, que jo crec que no, és gairebé segur.
2: Mare meva, Isaac. Ostres,
4: és que és com estirar-te els lleons en un coliseu a desarmar, no?
6: Sí, és... Perquè és la metàfora, exacte. Que...
2: Són una miqueta masoquistes en aquest sentit, els agrada...
4: Els agrada patir,
2: sí. Els agrada patir, mare meva.
4: Ripoll, una trituradora, no parles català, que ja saps, és que... O sigui, estava clar que passaria això.
2: Òbviament
4: que...
2: hi hauria el comentari, claríssimament, que... claríssimament. Uau.
6: Sí.
2: I jo també t'he de dir, Isaac, o sigui, que això... Ho vam parlar des d'aquí, des del 9-9, quan va passar tot aquest rebombori. Em sembla que ho vam parlar en un editorial... com que al final els plens de Ripoll acaben sent, vull dir, com... O sigui, jo el ple de Ripoll l'he vist pràcticament no sencer, però l'he vist tot gairebé per xarxes, o sigui, així de vídeos, de reels, de comentaris, de gent comentant això, i penso, és que estem parlant de Ripoll, o sigui, un ple de l'Ajuntament que hauria de ser una cosa super, vull dir, quotidiana i la cosa més mundana i necessària, no? Vull dir, un ple normal. Per xarxes, la gent comentant vídeos, o sigui, una passada de dir com s'està convertint això, o sigui, és un circ, literalment.
6: M'atreviria a dir que és el ple més vist de tot Catalunya.
2: Sí, sí, o sigui, totalment. Sí.
6: Més que el de Barcelona, fins i tot, amb visualitzacions i qualsevol altre ple. Vaja, quasi bé segur, ara m'aniré a mirar algun ple, jo que sé, d'algun municipi així una mica polèmic, bueno, que sé, no sé, Badalona potser, que també sí, és un municipi també gran i que pot ser que tingui d'això, però bueno, que allà hi ha majoria absoluta, vull dir que tampoc no hi ha, però n'estic segur que dels plens és dels més vistos de Catalunya. I després això que comenta la zona dels reels que corren per les xarxes, que els regidors, de fet el regidor de la CUP, en Jordi Hostenc, feia broma dient, bueno, ara ja després del ple ja sabem que sortirem amb els reels i això, i
2: sí,
6: que,
2: sí.
6: Bueno, i va dir que hi hauria tot un debat sobre les xarxes socials, que a veure què s'està fent a les xarxes socials, però diu ell no li molestava no sortir amb reels o això, diu el que el molestava és que el manipulessin els reels, que va fer un comentari que em va fer molta gràcia, va dir, clar, a més, és que em fa riure, em posen amb cara trista allà i sembla que estigui trist i tal, perquè modifiquen les cares dels regidors o fan coses, no?, per manipular una mica i perquè sembli tot més... bueno, perquè se'l vegi trist, jo què sé. I em va fer gràcia això, o la Montsina Llimós de Junts, que també cada ple normalment acaba retraient això, no?, que es fa com un escarni major i que ells no van entrar tampoc aquí per ser virals cada ple, perquè cada ple hi ha talls des de l'Aliança Catalana que retuiteix o fa la mateixa Sílvia Orriols, que tenen moltes visualitzacions, moltíssimes, i llavors s'escampa per grups de WhatsApp, per xarxes socials i, bueno, i arriba a Sant Feliu de Codines, no, Laia? També.
5: Per desgràcia, el meu algoritme a vegades penso que està una mica trucat i em surten vídeos, doncs, això, sí, d'Aliança Catalana, efectivament, i és com... És que per sort, de la Sílvia Orriols no me'n surten molts, me'n surten més d'un tal... Com es diu?
4: L'Anthony, el...
5: Sí. Una hòstia, tia, més hipòcrit, persona més hipòcrita a la vida. Però sí, a mi em sembla curiós com el circ... Jo parlaré més del tema xarxes, que estàveu dient ara, perquè crec que és important, o sigui, és important saber com es manipulen també els reels, vull dir, és molt fàcil, jo tinc un podcast i a mi em seria molt fàcil manipular els reels per donar un missatge o un altre, saps? Al final no ho fem perquè no ens interessa, vull dir, perquè nosaltres parlem de coses molt quotidianes i de coses que interpel·len a molta gent, aleshores no creiem que s'hagi de manipular. Una altra cosa és posar com un tall de 2 segons al principi, no?, pel típic clickbait que tothom fa ara mateix, que això, bueno, pues, això no crec que sigui tergiversar, simplement és posar la pregunta o el moment clau al principi i després...
2: Per quedar-te el vídeo.
5: Exacte, i després tirar tot el vídeo, vull dir, però d'aquí a, pues, això, cares tristes, talls manipulats, vull dir que ja, és que ja s'ha vist molt, vull dir, això és car d'Aliança Catalana també una mica, vull dir que al final posen els moments que a ells els interessa i no només Aliança, vull dir, probablement
4: sí,
5: ho fan la gran majoria de partits.
4: No, això ho fan tots, sí.
5: Però sí que és veritat que em sembla, doncs, bastant cutre, trist, poc ètic. No sé, jo penso que al final, vull dir, si tu vas, o sigui, si treus un tall d'un ple i el manipules, si tu te'n vas a mirar el ple veuràs que no és veritat, saps? És com una mica contraproduent, estàs tirant pedres sobre la teva pròpia teulada.
2: Exacte. Però és molt curiós això perquè, o sigui, al final és el que diu l'Isaac, eh? Posen una cara trista que no és ni de... Potser el moment que estan parlant ha passat el minut 20, la cara trista és el minut 40, vas a buscar la cara, l'afegeixes al tall, o sigui, en quin moment la política... O sigui, bueno, no, en quin moment no, vull dir, des de que al final les xarxes socials tenen més importància que altres coses, la política també passa per allà. I, òbviament, molts partits polítics segurament li donen molta més importància a les campanyes que fan a través de xarxes socials que no les...
4: Home, i tant.
2: Bueno, vull dir, crec que ara moment és el punt ara que toca, no? Vull dir, al final tot passa per allà, les persones s'informen per allà, malament, primer de tot, informar-te per les xarxes socials i informar-te directament per el perfil del partit, que ja saps que és tot manipulat i que al final tot el que diuen allà és, sí, bàsicament per blanquejar-se la imatge, o sigui...
6: un afegitó, els talls evidentment agafen els que volen, d'això i tallen el tros, però el tema de les cares tristes i això, per el que vaig entendre, no és que ho hagués fet el perfil d'Aliança, que vull dir, sinó que eren seguidors, en aquest cas, entenc, per el que jo vaig entendre, però bueno,
5: sí.
6: que és igual, vull dir que...
5: Però que és el mateix, o sigui, el problema és tant que, una cosa, la meva pregunta és, quines ganes, quines ganes, pregunta no, però potser és una reflexió, quines ganes d'això, no?, d'agafar moments de diferents d'estos per tenir el tall que suposadament tu vols perquè així et quedis amb la teva imatge blanquejada, això és una feina, o sigui, jo em passo moltes hores fent la postproducció del meu podcast i és com un, en cap moment, vull dir, en cap moment em poso feina doble, vull dir, simplement faig la postproducció i es penja, i xau pescau, vull dir, és que quin pal haver d'estar pensant, no, és que en aquest moment ha posat aquesta cara aquesta persona, aleshores quedarà malament per això, perquè aleshores si li canvio la frase d'ordre, semblarà que estigui dient una altra cosa, però què us passa? Amors, què us passa? Poca feina teniu? Vull dir, no sé, vull dir, em sembla molt bé, esteu fomentant la vostra creativitat, però també teniu un cert problema de voler ser algú a les xarxes, perquè aquesta és l'altra, vull dir, perquè molta gent que fa això, que no es dedica plenament a la política, el que volen és tenir el clickbait i que la penya pues, vull dir, ens ha passat, a nosaltres ens ha passat en el podcast, de fer un vídeo parlant de Sílvia Orriols, dos segons i allò va ser una bogeria, vull dir, que tenen, o sigui, ho tenen com tot programat perquè a la que sentin un nom de tots els partits, vull dir, no, vull dir, jo explico el meu cas perquè és el que tinc més a prop, però que al final, vull dir, el tema de xarxes és molt polèmic per això, perquè són perfils que van creant reels aleatoris del partit X o del debat X i els treuen per tenir la turba de persones fent clar que sí, veieu, és que tal, no sé què, no sé quantos. Bueno, no sé, poca feina, també us ho dic. Penso que hi ha gent que té molt poca feina.
6: En el cas aquest, jo crec que segur que han de tenir un community manager que els hi fa, bueno, més d'un, diria, i després ja tens l'exèrcit aquí de bots i tal, que això...
5: Clar, és que aquesta és l'altra.
6: Que això Aliança els té, i els té Esquerra, els té Junts, els té... Perquè tots ho tenen, perquè s'ha demostrat. Va haver una investigació del diari ara fa poc. Tots els tenen, i en el cas de Ripoll, la majoria de partits sí que intenten fer, si aneu a les xarxes socials, tant de Somi o d'Esquerra, o la CUP no tant, potser Junts, Déu-n'hi-do, doncs sí que fan bastants vídeos, vull dir que tots fan lo seu, agafen el seu tall, evidentment, i d'això, i després ja també en el cas d'Aliança, a part de sortir molt Sílvia Orriols, fica els altres, no? I fica talls als altres, evidentment, en el moment que interessa. No manipulat allò de que han manipulat paraules, però sí que els posen a un moment interessant, que és més partidista per ells i que els hi va millor, això.
5: Òbviament.
6: Això és evident i és un joc que fan cada ple i això, no sé, si voleu el pròxim ple podem anar-hi tots junts i us presento una mica tota la gent d'allà i...
2: Isaac, ser... jo fitxo,
5: per part meva? Jo no, perquè és que jo crec
2: la
5: que no em
2: sortiria
5: molt.
2: La pròxim,
6: el pròxim ple, creu els dits, no he vist l'ordre del dia encara, en teoria n'hi ha d'haver un d'extraordinari d'aquí uns dies que van dir no. per passar un sol punt que no ha de ser, bueno, una mica conflictiu, però bueno, no durarà molt, no? Però el pròxim, el de juny, jo crec que no serà un ple gaire llarg, en principi, tot i que en un ple de Ripoll dius, hòstia, és de tràmit, i vas i s'allarga 3 hores i mitja i dius, no pot ser, però si era un ple d'una hora i mitja, però surten dos o tres temes i ja està, i ja quan s'enroquen i quan s'ofusquen i quan comencen hi ha uns debats estèrils que ho comentem amb la gent d'allà, de dir, hòstia, però això ja no cal, vull dir, ja ho has dit dos vegades i allà el bo és que el debat es permet, vull dir que deixen ara parla un, ara parla l'altre, hi ha contrarèplica, vull dir, no hi ha problema amb això sí que no... Potser fins i tot en algun moment hi ha plans que limiten una mica els torns de rèpliques perquè hi ha moments que dius, ostres, que estan dient exactament el mateix i és pesat. Té moments divertits de hilarants, però és pesat també pel qui ho segueix.
5: Jo us deixo que aneu vosaltres i jo sincerament no vull compartir espai amb Sílvia Orriols, ho sento molt, però és algo que jo...
6: És divertit, no? De veritat,
5: Jo estic molt bé on estic, jo m'agrada molt la política, però la miro des de lluny.
6: Però Sant Feliu també teniu liu, no, Laia? Una mica, vull dir, ja...
5: Clar, saps què passa, Isaac? Que jo no visc a Sant Feliu.
6: Vale, però vull dir, a Sant Feliu hi ha liu, vull dir, la posició està molt...
5: Sobretot és pel tema de la plaça, i no ho estan extrapolant a un partit polític, tot i que, bueno, cosetes. Però sí, hi ha hagut molta oposició pel tema de la plaça, que al final, vull dir, es tiraran endavant i s'ha de començar en breus les obres de la plaça, però sí, hi ha hagut bastant percal i tinc l'adu amb tot això per una plaça que jo penso, ei, és una plaça.
2: I com ha quedat allà el tema de la plaça? Al final?
5: El tema de la plaça ha quedat que es tira endavant el projecte de reforma, vull dir, ja es va aprovar, de fet crec que ho vaig portar aquí.
2: Sí.
5: Sí que és veritat que amb l'abstenció del PSC, però ja ho van dir. Aleshores, això doncs es començarà en teoria, que va ser la setmana passada, que vaig parlar jo amb el Manel, amb el regidor d'Urbanisme aquí al Territori 17, que és això, que en màxim 10 dies començaven les obres, aproximadament, i aleshores res, és reformar la plaça. La qüestió és que la gent, els opositors, parlaven, no?, de es perdrà l'essència de la plaça, tal, no sé què, no sé quantos, jo aquí no m'hi vull ficar molt perquè tampoc hi entenc gaire. O sigui, no, la política de Sant Feliu encara estic pillant-la una mica. Però al final volien que no es toqués aquesta plaça. Aquesta plaça té una de barreres arquitectòniques que no s'acaben. Vull dir, jo mateix el primer cop que hi vaig ser-hi vaig pensar, molt bé, està molt bé tenir una plaça amb sorra i tal. I
2: ara l'estic buscant, la plaça.
4: Que és jo hi he estat
6: perquè vam anar a fer un programa.
4: És la del centre, sí. No?
6: És davant de l'Ajuntament, no?
5: Sí, davant de l'Ajuntament.
6: Vale, ja sé quina és, sí.
5: Sí. Vull dir que al final és una cosa que l'equip de govern que hi ha ara mateix, l'actual equip de govern, ja portaven al programa. Vull dir, no estan fent res que no haguessin portat, simplement que s'han trobat amb una oposició, que potser s'han fet coses malament. Aquí ja cadascú vull dir, fa les coses de la millor manera que pot i de la millor manera que sap, però sí que és veritat que ha tingut molta oposició. Aleshores, bueno, pues...
6: Bueno, i l'oposició de Sant Feliu, clar, el principal grup em sembla que té 5 o 6 regidors, no? Vull dir que els que governen 6, no? Vull dir que són 6 i 5, sí, i després sí, hi ha dos o tres partits més, no? Vull dir, no sé com va, però vull dir que està tot molt fragmentat.
5: Sí, sí, està bastant fragmentat el consistori d'aquí de Sant Feliu, curiosament, que és un poble petit, vull dir que al final sorprèn també, perquè és com molta fragmentació en aquest aspecte, però bueno, ara per ara es tira endavant i vull dir, tampoc poden fer res, bueno, o sigui, podrien encadenar-se a un arbre de la plaça, poden.
2: Perquè aquesta, o sigui, quina és la idea? Quina és la idea de la plaça? O sigui, és una plaça de sorra?
5: És... per sorra, però per no. Aleshores, crec que, si no m'equivoco, el Manel va dir que al final és, hi havia com molta problemàtica pel tema vianants, també, vull dir que no era accessible.
2: Això, accessible.
5: Canviar les sortides de... Perquè és com una rotonda, vull dir, tu si vens és com una rotonda, la plaça.
6: Sí.
5: Aleshores, és com raro, perquè també hi ha un pàrquing al costat de l'Ajuntament.
6: Correcte.
5: I és canviar una mica aquesta dinàmica, fer-la més accessible per tothom. Vull dir, clar, al final penseu que, vull dir, cadires de rodes, gent amb caminadors, caminar per sorra és
6: terrible.
5: Tu posa't amb una cadira de rodes a un parc amb sorra.
2: Sí,
5: no és viable. Cadira de rodes, gent gran, vull dir que al final són molts factors. Jo crec que, vull dir, que està bé, vull dir, al final sí que és veritat que és una plaça pública, que és de tothom, que tothom té dret a opinar, però també crec que s'ha d'evolucionar i que la plaça no canviarà tant. Vull dir, la plaça seguirà sent la plaça.
2: Exacte,
5: vull
2: dir, l'essència la tindrà, no?
5: Sí, jo crec que aquí també hi ha un punt de no voler canviar ni evolucionar. Vull dir, és com mantenir la teva essència, però és que aquesta plaça fa el 1920 no era així, tampoc. Aleshores és com, bueno, és que potser també està bé que les coses canviïn, o potser no, vull dir, ja es veurà quan... Ja ho seguirem.
2: Ja ho seguirem, això. Exacte.
5: Hi ha tema de plaça per rato aquí també.
2: Doncs amb el tema de la plaça de Sant Feliu de Codines acabem el Territori 17 d'avui, també doncs el Traster. Moltes gràcies Isaac, Laia i Andreu, i res, nosaltres com sempre demà dimecres puntuals a les 9 del matí un altre dia més, que tingueu bon dia.
5: Ciao.
6: Adéu, bon dia.
2: Que vagi bé.
1: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
3: Avui és dimarts 2 de juny de 2026.
2: I ha plogut poc, molt poquet, 4 gotes i mitja a mitjanit, però ho ha fet.
3: I això com ho saps, Enric?
2: Perquè m'ho has dit.
3: Ah, perquè tu bé que roncaves, eh?
2: No, jo dormia.
3: Va, xica.
2: Respirava fort.
3: Benvingudes totes al 599è Infopodcast Cardedeu.
2: Va, Susana, doncs, entre respiracions fortes i dormides, què ens expliques d'aquest gran dimarts 599?
3: Doncs mira, Enric, avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis, que és una malaltia autoimmune i neuromuscular crònica. Avui també Sant Marcel·lí, tal dia com avui, però del 2009, presentava l'informatiu l'Anna Fernández i ens explicava que es desallotjava el casino.
2: Uapa!
3: Atenció!
2: Has vist? El van desallotjar per tirar-lo a terra i fer coses molt urgents.
3: Ai.
2: Quin dia? 2019?
3: Oh, 2019.
2: Molt bé, molt bé.
3: Va, i avui acabem dient-vos que el sol de juny estalvia llum.
2: Ah, això és cert, això és cert.
3: Sí, sí, el de maig també, he de dir. Sí.
2: Estalvia lluny, però fa la gent que ja té aire condicionat ho compensa ràpid.
3: Vinga, va.
2: I comencem explicant, parlant d'estiu, que la piscina d'estiu del Gym 10 va obrir ahir dilluns 1 de juny. Enguany expliquen des de l'Ajuntament que també s'han avançat uns dies l'obertura habitual de després de Sant Joan com a previsió de possibles episodis de forta calor.
3: Home, ja era hora, eh?
2: Sí.
3: T'he de dir que dues setmanes abans també podrien haver obert.
2: Tres, sí, sí, sí.
3: Mare meva.
2: Aquestes primeres tres setmanes i fins al 23 de juny, és a dir, fins Sant Joan, la piscina obrirà de dilluns a divendres en horari de matí de 11:45 a 2. A partir de dijous 25 de juny recuperarà el seu horari habitual de dilluns a diumenge de 11:45 a 8:15 de la vesprada. D'altra banda, la piscina coberta interior estarà tancada per l'aturada tècnica de manteniment habitual de cada estiu, del 31 de juliol a la tarda i fins al 13 d'agost.
3: Molt bé, doncs va, quina bona notícia que tinguem piscina uns dies més a l'any. Va, i ara parlem de la jornada Viure en comunitat sobre habitatge col·laboratiu i models de convivència no familiar.
2: Doncs sí, és que la Comissió de Gent Gran de Cardedeu i l'Ajuntament del municipi han preparat la jornada Viure en comunitat sobre habitatge col·laboratiu i models de convivència no familiar. Es durà a terme el dilluns 8 de juny, d'aquí una setmana menys un dia, a les 6 de la tarda al Teatre Auditori de Cardedeu. El programa de la jornada inclou diverses intervencions i experiències i finalitzarà amb una taula rodona.
3: D'aquí una setmana menys un dia?
2: Sí, no? Estem a dimarts.
3: Molt bé, no m'ha fet gràcia.
2: No t'ha fet gràcia o no, coma? M'ha fet gràcia.
3: M'ha fet gràcia. No, coma, m'ha fet gràcia.
2: Molt bé.
3: Podríem anar-hi nosaltres.
2: Podríem anar-hi.
3: És el model d'habitatge que busquem per la nostra bellesa.
2: Som gran gent, però no gent gran encara.
3: Va, passem a l'Horta.
4: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: Encoixinar, no només el volem per dormir sota el cap ben flonjo, no, el volem per l'hora.
3: I els roncs de l'Enric.
2: I què?
3: I els roncs de l'Enric.
2: Havia entès una altra cosa. Així que hem de posar-lo a l'hort. Per què? Perquè estalviareu aigua, tindreu humitat bona, no s'escalfaran les arrels, no es clivellarà la superfície de l'hort en cas que no tingueu terra bona. Poseu encoixinat, estalviareu molt i sortiran les hortalisses que flipeu.
3: Molt bé, vai, avui és dimarts i això vol dir que del porta a porta les blaves heu de treure la resta, les verdes, orgànica i paper, i les grogues, també la resta. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, com sempre, Palou, Gatell i Estalvi. Una cosa que no entenc, ni a Sant Antoni ni a Cardedeu a recollir el vidre. A Llinars sí. Per què?
2: Oh, quina pena! I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui, formació.
3: Constel·lacions organitzacionals.
2: Les mateixes.
3: Vine a constel·lar el teu negoci i les dinàmiques de la teva empresa al C7 de 3:45 a 7:45. Va, i avui us hem d'explicar una cosa.
2: Oh, cert.
3: Perquè ahir un munt de missatges preguntant on se'n va la Núria, què li passa a la Núria. Si escoltéssiu l'Infopodcast, en comptes de només llegir el que envia l'Enric pel grup de WhatsApp, sabríeu el que li passa a la Núria. Aleshores, us animo a que recupereu l'Infopodcast d'ahir i l'escolteu sencer per saber per què la Núria, per què no veureu més a la Núria.
2: Així m'agrada. Així que, tot i així, us explicarem ara, us posarem un tall d'àudio d'ella mateixa amb una llarga, complexa i extensa explicació del per què.
3: Home, aleshores ja no caldrà que escoltin l'Infopodcast d'ahir, Enric.
2: Quan acabi l'àudio, que s'ho plantegin.

0: Cardedeuencs, cardedeuenques, no marxo enlloc.
1: I amb això...
2: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
1: Us esperem de dilluns a divendres amb un infopodcast de 3 minuts.
2: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
1: Salut i poble, consellera presentat i feu-vos sòcies.
2: Vinga, xau.
1: Adeu, adeu, Núria, adeu, adeu.
3: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de reclamar els suports de Junts i el PNB.
3: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, Popular i Socialista, a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a la P7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Hasta.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés als recursos públics a les més de 490.000 persones beneficiàries. El pla, que s'haurà de presentar en un any, preveu avançar cap a la integració de les prestacions, com la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, amb la voluntat que sigui l'administració qui assumeixi la complexitat del sistema i no la mateixa ciutadania. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar així una nova etapa. Des de Barcelona no ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia. El dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
3: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes com fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra. I Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta Salvador Illa després que el març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris del grup d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat, que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents també podem votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que recorre encara els carrers de Barcelona. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a les comarques del nord-est de Catalunya. Les pluges afectaran principalment el Ripollès i la Garrotxa, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les pluges intenses poden anar acompanyades de calamarsa.
1: Notícies en xarxa.

Bon dia i bon dimarts, 2 de juny de 2026. Avui ja parlarem del Mundial. D'aquí 9 dies ja comença aquest Mundial, l'11 de juny oficialment. La selecció espanyola amb 9 catalans, recordem, i 8 jugadors del Barça, debutarà el dia 15, el dilluns, dia 15, a les 6 de la tarda, contra Cap Verde. Hi va tenir lloc un media day a la ciutat esportiva de les Roces, on vam escoltar alguns dels protagonistes d'aquesta cita mundialista que, com dèiem, ja és a punt d'arribar. Avui parlarem de futbol i també tindrem bàsquet amb els play-offs que arrenquen avui. El Barça juga avui a la pista de l'UCAM Múrcia el primer partit de la, en aquest cas, els quarts de final, amb el factor pista, recordem, en contra. Demà serà el torn de la Penya, que també té el factor pista en contra i s'enfronta, en aquest cas, al Baskonia. I també parlarem d'hoquei patins. L'Igualada ahir va guanyar el Barça al Palau Blaugrana per posar l'1-1 a la sèrie de semifinals de l'hoquei lliga masculina, i de futbol sala, perquè el Barça ja és a semifinals dels play-offs pel títol de Lliga, després de superar ahir el Valdepeñas a la seva pista per 4 gols a 6. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol ja només queden 9 dies perquè arrenqui el Mundial masculí, on hi haurà 11 catalans en total, 9 amb la selecció espanyola i 2 amb el Marroc.
1: El partit inaugural del torneig que es disputa als Estats Units, Canadà i Mèxic, i que estrena format amb 48 equips, enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica el dijous 11 de juny a les 9 del vespre, hora catalana. Fins a 16 jugadors del Barça hi participaran amb els seus respectius combinats, amb els quals ja hi estan concentrats 8 amb la selecció espanyola, Rafinha en Brasil, Koundé en França, Frenkie de Jong amb els Països Baixos, Joao Cancelo amb Portugal, Araujo amb l'Uruguai, Rashford i Gordon amb Anglaterra i el jove Hamza Abdelkarim del juvenil blaugrana amb Egipte.
0: Avui escoltarem alguns dels catalans, principalment els de la selecció espanyola, al Media Day d'ahir a la Ciutat Esportiva de les Roses.
1: El combinat estatal, que encara ha de rebre el porter català David Raya i el migcampista andalús Fabián, que dissabte disputaven la final de la Champions, jugarà aquest dijous el primer amistós de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. Espanya debutarà al Mundial el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: Pel que fa al mercat, ahir el Celta va anunciar el fitxatge de l'Aleix Febas.
1: El migcampista lleidatà, una de les grans revelacions de la Lliga aquesta temporada, l'Elx, s'incorpora un conjunt gallec que disputarà aquest proper curs l'Europa League, després de quedar 6è a la Lliga.
0: I encara en futbol, dos equips agarencs han estat designats com a representants catalans a la segona i tercera federació masculines.
1: Són el Terrassa Futbol Club i el Sant Cristóbal, respectivament, després de la votació dels clubs sol·licitada per la Federació Espanyola. Des de la Federació Catalana agraeixen la predisposició de les juntes directives del Terrassa i del Sant Cristóbal per assumir aquest càrrec d'interlocutor en les competicions.
0: En bàsquet, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga ACB.
1: I ho fan amb un ambient en rarita que en Barça, després de la confirmació de la sortida de Xavi Pasqual quan acabi el curs i de la mala imatge mostrada diumenge en l'últim partit de Lliga regular contra el València. Els blaugranes disputen avui el primer assalt dels quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda. Dijous es jugarà el segon enfrontament, en aquest cas al Palau.
0: També avui es juga el primer duel de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
1: Demà serà el torn de la penya que enceta aquest play-off a la pista del Baskonia i del duel entre dos equips dirigits per dos entrenadors catalans més, el València de Pedro Martínez i el Bilbao de Jaume Ponsarnau.
0: Ja pensen al curs vinent, per exemple, el Baxi Manresa, que ha anunciat el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del base francès Lucas Beaufort, d'un metre 93 d'alçada i bona capacitat física i defensiva. Seria el relleu natural de Dani Pérez, que divendres passat s'acomiadava el nou Congost després de 7 temporades a Manresa. Beaufort arriba procedent del Llemotges de la Lliga Francesa en el darrer curs, ha acreditat 8,9 punts, 2,6 rebots i 4 assistències de mitjana per partit.
0: En hoquei patins, l'Igualada guanya el Palau i empata la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Masculina.
1: El conjunt arlequinat ahir, que vestia de blanc, va superar el Barça per 1-3 en el segon partit de la sèrie i recupera factor pista. Ara l'eliminatòria viatja empatada 1 cap a les Comes, on es jugarà el tercer i quart partit aquest cap de setmana. A l'altra semifinal, recordem, el Calafell està obligat a guanyar els 3 partits seguits contra el Liceo, que guanya 2-0 la sèrie. Si vol ser a la final, recordin, primer partit divendres al Joan Hurtoll.
0: En futbol sala, el Barça va fer la feina i ja és a semifinals del play-off pel títol de Lliga.
1: Els blaugranes van guanyar ahir amb remuntada inclosa al Valdepeñas a domicili 4-6 amb 3 gols en el tram final del partit. L'equip de Javi Rodríguez ja coneix el seu rival per a semis, Movistar Inter, que ahir va superar el vigent campió al Cartagena. Aquesta eliminatòria entre catalans i madrilenys de nou al millor de 3 començarà aquest cap de setmana amb una plaça per a la final i per a Champions de l'any vinent en joc.
0: Per la seva banda, l'indústria Santa Coloma treballa en la confecció de la plantilla per al curs vinent.
1: Després de confirmar la setmana passada el nou entrenador Jorge Vargas, ahir el club colomenc va anunciar la renovació de Víctor Ramos per una temporada més. Ramos, de 22 anys, i a l'indústria des del juvenil, ha acumulat 93 partits amb el primer equip.
0: I encara en futbol sala, ahir van conèixer el rival del Mataró per al play-off d'ascens de segona divisió masculina.
1: El sorteig va emparellar el conjunt maresmenc amb el filial del Palma Futsal, amb l'anada a Mallorca aquest cap de setmana i la tornada la setmana següent a Mataró.
0: En waterpolo, avui es decideix el campió de Lliga a la Divisió Nord femenina.
1: Sant Andreu i Mataró s'enfronten al tercer i efectiu partit de la final, que arriba empatada a un. Els dos equips, a més, es podrien trobar la setmana que ve a la final de la Champions, en cas de superar les respectives semifinals. El duel d'avui a les 9 del vespre a la piscina a Pere Serrat de Sant Andreu.
0: En tenis, Granollers i Ceballos ja coneixen els seus rivals per als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí s'enfrontaran demà al matí a la parella francesa formada per Hugo Nice i Edouard Roger Vaseline. Granollers i Ceballos defensa el títol aconseguit l'any passat a París.
0: I un últim punt en ciclisme, Paula Blasi lidera la preinscripció a la Volta a Catalunya.
1: La cita comptarà amb la catalana vigent campiona de la Volta a Espanya, a més d'altres figures com la neerlandesa Marianne Vos, triple campiona mundial i guanyadora de la Volta del 2024, un pilot de 22 conjunts que participarà en la tercera edició de la prova catalana, que es disputarà entre el 19 i el 21 de juny.

Dimarts 2 de juny, 11 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol, perquè ahir vam tenir media day a la selecció espanyola, en què van comparèixer en la premsa diversos jugadors des de la ciutat esportiva de Les Rozas. Per exemple, un dels nou catalans...

0: sí que pot jugar un rol de veterà en un equip especialment jove.
1: Viendo los jóvenes de hoy en día que son del 2007, pues igual sí que soy un poco veterano, pero bueno, al final creo que he tenido la suerte de estar en clubes importantes, ¿no? Cuando me fui al City también, en el Barça, y un poco el año de Girona también me hizo crecer mucho, y bueno, al final intento ayudar un poco a todos mis compañeros.
0: I també podem escoltar un altre defensa català, Marc Pubill, una de les sorpreses d'aquesta llista pel fet de no haver-hi anat abans, però que s'ho ha guanyat a pols per la gran temporada que ha fet a l'Atlètic de Madrid. L'agarenc deia això sobre el que més li havia sorprès del grup, de com l'han acollit i de si són o no favorits per guanyar aquest Mundial.
2: Aparte de la calidad de los jugadores, las personas que son, creo que ya lo he dicho antes, pero el recibimiento ha sido genial y se lo agradezco a todos. Siempre lo he dicho que no miro ni el pasado ni el futuro, el fútbol vive del presente y la verdad que obviamente lo piensas, pero yo estaba centrado en mi club y eso ha hecho que, bueno, que llegue esta llamada. Creo que todas son grandes selecciones, pero confío mucho en la nuestra y no veo posibilidad de otra. Así que ojalá le pongamos otra estrellita aquí.
0: La selecció espanyola que jugarà dijous a partit de preparació d'aquest Mundial contra Iraq a Riazor, a la Corunya, sense encara Lamine Yamal. Recordem que arriba just a l'inici del torneig i en principi tampoc no jugarà el primer partit el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. Més futbol, pel que fa a la competició de clubs, més enllà dels play-offs, ara toca parlar de moviments de màrqueting o nous projectes de cara als curs vinent. Ara parlem de la part esportiva, però en la institucional, qui canvia una mica és el centre d'esports Manresa, després que el periodista de 3CAT, Francesc Sòria, hagi comunicat que deixa la directiva del club. Ràdio Sabadell, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Sòria tanca així una etapa de 6 anys i mig al club, sumant el mandat sencer i 6 mesos previs com a junta gestora. En un comunicat de comiat, el dirigent assegura que ha buidat tota la seva energia al Congost i que ha de fer un pas al costat per salut mental i per retrobar la normalitat familiar i també laboral. Recordem que és periodista de 3CAT. Sòria plega amb la sensació de la feina ben feta i treu pit dels èxits aconseguits, destacant especialment els dos títols de tercera federació obtinguts amb una entitat que només en té 3 en els seus 120 anys d'història. També posa de relleu el creixement social del club, que ha batut rècords de socis, d'assistència i de pressupost o patrocinadors, a més de viure jornades històriques a la Copa del Rei. Tot i les alegries, el vicepresident no amaga el patiment viscut pel dia a dia de la tresoreria i defensa que l'única via de futur pel Manresa és culminar la transformació definitiva en societat anònima esportiva, un procés iniciat ara fa 2 anys.
0: Gràcies, Jordi. A la tercera federació masculina parlem també de les novetats de la plantilla de cara al curs vinent del Futbol Club Escala, que t'ha anunciat 4 baixes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
4: Dos pesos pesants com són Adrián Expósito i Elian Guillén no seguiran a l'Escala el curs vinent. Així ho ha comunicat el club escalenc. La bona notícia és que ha estat un plaer tenir-los, però la dolenta és que no hi seran la pròxima temporada. Adrián Expósito ha tancat el curs amb 14 gols, 3 a la primera volta i 11 a la segona. L'empremta que deixa és important. L'afició de l'Escala trobarà a faltar aquesta pólvora al davant. Expo sempre ha rebut elogis dels tècnics visitants, com els de Jordi Cortés, del Lleida Esportiu.
5: Expósito porta una sobrada aquí que ens ha fet moltíssim mal.
4: I tampoc hi serà el mur Elian Guillén. El central se'n va havent defensat la samarreta en Xubera en 29 partits i havent materialitzat 3 gols. L'afició està contenta amb la feina que ha fet Elian. És el soci Antoni Bonatxera.
6: És un tros de central contundent, per al quasi inexpugnable.
4: Les baixes, doncs, d'Adrián Expósito i Elian Guillén s'afegeixen a les ja conegudes de Josu Prieto i Marc Gelmà.
0: Gràcies, Ivan. I també en aquesta tercera federació masculina, l'Hospitalet prepara un projecte engrescador per tornar a lluitar per l'ascens de categoria després de confirmar-se l'arribada a la banqueta de Raúl Page, precisament ex de l'Escala. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
7: El nou projecte del centre d'esport Hospitalet ja té entrenador. Raúl Page arriba al conjunt riberenc després d'una trajectòria en la qual sempre ha assolit els principals objectius marcats per les respectives entitats. Ho va fer amb la Muntanyesa, amb la qual va aconseguir l'ascens a tercera federació i va mantenir la categoria durant 2 temporades consecutives. També va salvar sense problemes l'Escala i aquesta temporada va ser el revulsiu que necessitava el Tona quan va agafar l'equip a mitja campanya. Abans també havia aconseguit èxits destacats amb el juvenil de la Unificació en Belviche, que va portar la divisió d'honor de la categoria. Aquest és el currículum de Raúl Page, pràcticament immaculat. Ara bé, també és cert que és la primera vegada que assumeix les regnes d'un dels clubs considerats grans del futbol català i de la tercera federació.

0: aquesta manca d'experiència li pot passar factura o bé l'ambició i la il·lusió s'imposaran. El mateix Raúl Page ho explica a través de les xarxes socials del seu nou club, el Centre d'Esports Hospitalet.
1: Nosotros intentamos llevar al jugador al límite, intentamos ser muy cercanos, intentamos que no le falte nada, ¿vale? Pero sobre todo el equipo cuando sale al campo es un equipo muy reconocible. Es un equipo que va a saber lo que tiene que hacer en todo momento, un equipo que no va a dudar, un equipo que se va a adaptar a la categoría, un equipo humilde de perfil bajo, porque la idea es que cuanto antes salgamos de la tercera división.
0: L'exigència de l'OSPI és màxima i sortir de la tercera federació sembla gairebé una obligació. Caldrà veure si els riberencs han encertat amb l'elecció del seu nou ocupant de la banqueta.
2: Gràcies, Andrés. En bàsquet avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga CB amb un ambient enrarit al Barça, només dos dies després de sortir escaldat del Palau en l'últim partit de Lliga regular contra el València, amb qui va perdre 25 punts. Afronten el primer partit de quarts de final i ho fan a Múrcia contra l'UCAM en una eliminatòria amb el factor pista en contra. Escoltem a la prèvia el Lorena Toko Xenguelia.
3: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
2: Avui a les 7 de la tarda aquest primer partit d'una eliminatòria de quarts del millor de 3. El segon es jugarà dijous al Palau Blaugrana. També avui juga el primer duel de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals. Demà serà el torn de la Penya, que enceta aquests play-offs a la pista del Baskonia. I encara en bàsquet ahir ja parlàvem de la temporada del Pujol Mollerussa, que s'ha quedat a les portes de l'ascens a segona FEB. Malgrat la decepció d'aquesta fase final, el balanç en general és positiu. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
4: A principi de temporada, quan parlàvem amb els jugadors i l'staff, ningú tenia por a la paraula ascens, tot i debutar la categoria. Van anar passant els partits i les jornades liderades pels mollerussencs fins a acabar la fase regular, líders amb 23 partits guanyats de 26, superant l'eliminatòria catalana i arribant a la fase final d'ascens a segona FEB. De tot plegat en parla el seu entrenador, Marc Díaz.
5: Penso que ha sigut una temporada fantàstica, amb un grup humà espectacular. No teníem cap objectiu aquí obligat d'ascendir, doncs l'equip sempre ha volgut més, l'equip s'ha sentit còmode al primer lloc, l'equip ha liderat la categoria i dominat equips fets de molt més pressupost i millors que nosaltres, i l'anar-s'ho creient, el no tenir por a perdre, el no sentir una pressió de fallar, doncs a poc a poc l'equip s'ha anat fent gairebé indestructible.
4: Díaz sempre ha destacat precisament la joventut de la seva plantilla i la versatilitat, i malgrat tenir l'ascens a tocar, assegura que l'experiència el servirà per créixer encara més i tornar-ho a intentar.
2: Gràcies, Julen. En hoquei patins, l'Igualada va saltar ahir al Palau Blaugrana i empatar l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei lliga masculina. El conjunt arlequinat ahir de blanc va superar 1-3 al Barça, que perd el factor pista en aquesta sèrie el millor de 5. I ara l'eliminatòria viatja empatada 1 cap a Igualada, cap a les Comes, on s'hi jugaran segur ja dos partits. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Tares.
6: Veig l'eliminatòria 1-1. S'han de guanyar 3 partits i queden 3 partits. Per tant, evidentment que no estaven els nostres plans perdre el partit a casa, però bé, d'això va el play-off, un equip ha de guanyar 3, estem 1-1. Hem de veure i sabem on hem fallat, reaccionar i anar a Igualada a guanyar.
2: Divendres aquest tercer partit, en aquest cas a les Comes, entre Igualada i Barça. A l'altre semifinal, recordem, el Liceo guanya 2-0 a un Calafell, que mirarà d'igualar l'eliminatòria a casa. El Joan Ortoll també a partir de divendres. En futbol sala, el Barça ja és a semifinals després de guanyar ahir de la Lliga, del play-off de la Lliga, després de guanyar ahir a la pista del Valdepeñas per 4-6, amb una gran remuntada en el tram final de partit, quan perdien 4-3. Els blaugranes, que havien quedat líders a la Lliga regular, superen els quarts per la via ràpida, com ho ha fet també el que serà el seu rival a semis, el Movistar Inter, que ahir va tornar a guanyar al Cartagena, que era el vigent campió. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
7: Me alegro de enfrentarme a mi amigo Alberto Riquet. Creo que Inter es muy buen equipo, un equipo muy pesado, que corre muchísimo. Pero creo que ahora lo que tenemos que hacer, más allá de pensar en Inter, es en hacer un buen viaje de vuelta, de recuperarnos bien. Hemos hecho hoy un esfuerzo terrible, hacía un calor abismal aquí. Si te has dado cuenta, la mayoría de los jugadores con calambres. Pero bueno, ahora a disfrutar de las semifinales.
2: Aquesta semifinal, també el millor de 3, arrencarà aquest cap de setmana amb el factor pista de nou favorable al Barça. I en categoria femenina, ho explicàvem ahir, els dos catalans que lluiten per pujar a primera divisió, el Linyola i el Rubí, hauran de remuntar tots dos en la tornada si volen continuar aspirant a l'ascens. Ràdio Rubí, Siscu Lara García.
8: L'Esportiu Rubí haurà de remuntar a Ciudad Real, a la localitat d'Almagro, si vol passar ronda la lluita per l'ascens a la primera nacional del futbol sala femení. Tot plegat després de caure en el partit d'anada de semifinals i al pavelló de la Llana 1-2 davant d'un Almagro que sobretot va saber ser molt més efectiu que no pas el conjunt que entrena el Jordi Archilla. De fet, la clau del partit va ser l'encert a una porteria o l'altra perquè el conjunt rubinenc va ser, en certa manera, superior, però sense encertar allà on s'ha de fer. Escoltem l'entrenador, Jordi Archilla.
9: Però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs, ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades... Bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs... En la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits... Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, com, pues, prefereixo perdre com avui.
8: 1-2 deixa doncs, l'eliminatòria totalment oberta per a la tornada dissabte a les 7 de la tarda i davant de l'Almagro al seu terreny de joc. Un Esportiu Rubí, recordin que va acabar quart al grup 2 de la segona nacional, mentre que el seu rival va ser qui va guanyar la Lliga. Al grup 3, més opcions per al rival, però totes doncs, les possibilitats obertes per a aquesta eliminatòria encara.
2: Gràcies, Siscu. I en waterpolo, avui sabrem qui guanya la Lliga, la divisió nord femenina, amb el tercer definitiu enfrontament entre Sant Andreu i Mataró. Recordem que, a més, tots dos equips es poden trobar a la final de la Champions, just la setmana vinent. Tots es juguen a la dimecres que ve, com dèiem, les semifinals. I qui té a tocar l'ascens a aquesta divisió nord femenina és el Club Natació Rubí. Tornem a Ràdio Rubí, Siscu Lara García.
8: L'equip femení del Club Natació Rubí ha posat ja els dos peus dins de l'aigua de les piscines de la Divisió d'Honor del Waterpolo, però encara ho ha d'acabar de certificar amb la tornada a la final del play-off d'ascens davant del Club Natació Barcelona. A l'anada i a la capital va guanyar el conjunt rubinenc 6-9. Només es va complicar en l'arrencada, però a partir d'aquí domini en el joc i en el resultat fins a aquest 6-9, la qual cosa les atorga doncs, un avantatge interessant de cara a la tornada al municipal de Can Rosés dissabte vinent. Un encontre en el qual les nostres tenien molt clar que l'atac era important, però també ho era molt tancar bé darrere. Escoltem l'entrenador Carlos Ligero.
10: I també que estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, està molt activa en les zones i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
8: Avantatge de 3 gols, que en efectes reals són 4, ja que en cas d'empat, al final de l'eliminatòria, guanyaria l'equip que ha quedat per davant en la classificació i aquest va ser el Club Natació Rubí, qui va dominar la fase regular en els dos trams de competició i va ser el campió de Lliga i ara lluita per tornar a la Divisió d'Honor.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. 90.7 FM. Quan

Dimarts 2 de juny, amb la mirada posada ja al Mundial Masculí de Futbol, que arrenca 9 dies l'11 de juny a l'Amèrica del Nord, a Mèxic, Canadà i Estats Units, amb 11 catalans en total. De fet, en una estona en mirarem d'escoltar algun. Avui també parlarem molt de play-offs, tant de Lliga ACB de bàsquet. Avui arrenquen amb el primer UCAM Múrcia-Barça. Demà jugarà la penya, en aquest cas, a la pista del Baskonia. Els de hoquei Lliga Masculina, amb la victòria d'ahir de l'Igualada, 1-3 al Palau Blaugrana contra el Barça, que iguala el duel de semifinals, la semifinal catalana 1-1, i el Barça de futbol sala, en aquest cas, que ja és a les semifinals pel títol de Lliga a la primera divisió masculina, després de guanyar ahir 4-6 a la pista del Valdepeñas. Tot això i més avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol ja només queden 9 dies perquè arrenqui el Mundial masculí, on hi haurà 11 catalans en total, 9 amb la selecció espanyola i 2 amb el Marroc.
1: Doncs així és, el partit inaugural del torneig, Martí, serà, recordem-ho, enfrontament Mèxic i Sud-àfrica, i on es disputa? Doncs als Estats Units, Canadà i Mèxic, i estrena en format un total de 48 equips. La data inaugural, 11 de juny, a les 9 del vespre, hora catalana, com dèiem, aquest interessantíssim Mèxic davant Sud-àfrica. Fins a 16 jugadors del Barça hi participaran amb els seus respectius equips, amb els quals ja hi estan concentrats. 8 amb la selecció espanyola, Rafinha amb Brasil, Koundé amb França, Frenkie de Jong amb els Països Baixos, João Cancelo amb Portugal, Araujo amb l'Uruguai, Rashford i Gordon amb Anglaterra, i el jove Hansa Abdelkarim del juvenil blaugrana amb Egipte.
0: Avui escoltarem alguns dels catalans, principalment els de la selecció espanyola, perquè ahir van fer media day a la ciutat esportiva de les Roces.
1: El convidat estatal, que encara ha de rebre el porter català de Birra i el migcampista andalús Fabián, que dissabte disputarà la final de la Champions, jugarà aquest dijous el primer amistós de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. Espanya debutarà al Mundial dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: Pel que fa al mercat, ahir el Celta va anunciar el fitxatge d'Aleix Febas.
1: El migcampista lleidatà, una de les grans revelacions de la Lliga aquesta temporada, l'Elx, s'incorpora un conjunt gallec que disputarà aquest proper curs l'Europa League, després de quedar sis a la Lliga.
0: I encara en futbol, dos equips agarencs han estat designats com a representants catalans a la segona i tercera federació.
1: Són el Terrassa Futbol Club i el Sant Cristóbal, respectivament. Recordin, militen a segona federació i tercera federació, respectivament, i en aquest cas, doncs, han estat escollits per votació dels clubs sol·licitada per la Federació Espanyola. Des de la Federació Catalana agraeixen la predisposició de les juntes directives del Terrassa i el Sant Cristóbal per assumir aquest càrrec d'interlocutor en les competicions.
0: En bàsquet, ho dèiem ara, avui arrenquen els play-offs pel títol de la Lliga CB.
1: I ho fan amb un ambient enraït a Can Barça, Martí, després de la confirmació de la sortida de Xavi Pasqual quan acabi el curs, i de la mala imatge mostrada diumenge en l'últim partit de Lliga regular, una autèntica, doncs, malifeta, la que va fer el València, guanyant de molts punts de diferència. Els blaugranes disputen avui el primer assalt dels quarts de final a la pista local Múrcia. A més, el factor pista en contra, el partit avui a les 7 de la tarda, dijous es juga el segon enfrontament, en aquest cas sí que serà el Palau Blaugrana.
0: També avui es juga, per cert, el primer duel de la sèrie entre Real Madrid, que queda líder de la Lliga regular, i el Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
1: Demà serà el torn de la penya, que enceda aquest playoff a la pista al Baskonia, i del duel entre els dos equips dirigits per dos entrenadors catalans més, el València de Pedro Martínez i el Bilbao de Jaume Ponsarnau.
0: Ja pensen el curs vinent, per exemple, el Baxi Manresa, que ha anunciat el primer fitxatge d'aquest estiu.
1: Doncs sí, Martí, es tracta del base francès Lucas Beaufort, d'1,93 m d'alçada i bona capacitat física i defensiva. Seria el relleu natural de Dani Pérez, que divendres passat s'acomiadava del Nou Congost després de 7 temporades a Manresa. Beaufort arriba procedent del Llemotges, de la Lliga Francesa, on el darrer curs ha acreditat 8,9 punts, 2,6 rebots i 4 assistències de mitjana per partit.
0: En hoquei patins, l'Igualada guanya el Palau i empata la semifinal catalana d'hoquei Lliga masculina.
1: El conjunt arlequinat, ahir de blanc, va superar el Barça per 1-3 en el segon partit de la sèrie i recupera el factor pista. A l'eliminatòria viatja empatada 1 cap a les Comes, on es juguen el tercer i quart partit aquest cap de setmana. A l'altre semi, recordem, el Calafell està obligat a guanyar 3 partits seguits contra el Liceu, que guanya 2-0 la sèrie. El primer partit al Joan Ortoll aquest divendres.
0: Per cert, també en hoquei patins, un apunt d'última hora, que no des migdia hem sabut el fitxatge del Vilassana, un fitxatge internacional i de mèrit, com és Sara Roces, l'asturiana que jugava al Benfica i jugarà la temporada vinent al Vilassana. El Vilassana, recordem, campió de la Copa de la Reina, i ja a la final esperant rival a la final de la Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. En futbol sala, el Barça va fer la feina i ja és a semifinals del playoff pel títol de Lliga.
1: Els blaugranes van guanyar ahir amb remuntada i closa al Valdepeñas a domicili 4-6 amb 3 gols en tram final de partit. L'equip de Javi Rodríguez ja coneix el seu rival per a semis, Movistar Inter, que ahir va superar el vigent campió, el Cartagena. Aquesta eliminatòria entre catalans i madrilenys, de nou el millor de 3, començarà aquest cap de setmana amb una plaça per la final i per la Champions de l'any vinent en joc.
0: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma treballa en la confecció de la plantilla per al curs vinent.
1: Després de confirmar la setmana passada el nou entrenador, Jorge Vargas, ahir el club colomenc va anunciar la renovació de Víctor Ramos per una temporada més. Ramos, de 22 anys, i a l'Indústria des de juvenil, acumula 93 partits amb el primer equip.
0: I encara un apunt més de futbol sala, hi van conèixer el rival del Mataró per al playoff d'ascens a la segona divisió masculina.
1: Un sorteig que va emparellar el conjunt maresmenc amb el filial del Palma Futsal, amb l'anada de Mallorca, que cap de setmana i la tornada la setmana següent a Mataró.
0: En waterpolo, avui es decideix el campió de Lliga a la divisió nord femenina.
1: Sant Andreu i Mataró s'enfronten al tercer definitiu partit de la final, que arriba empatada a un. Els dos equips, a més, es poden trobar la setmana que ve a la final de la setmana. Champions en cas de superar les respectives semifinals. El duel d'avui a les 9 del vespre a la piscina Pere Serrat del Sant Andreu.
0: En tenis, Granollers i Ceballos ja coneixen els seus rivals per als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí s'enfrontaran demà al matí a la parella francesa formada per Hugo Nís i Eduard Roger Baselin. Granollers i Ceballos defensen el títol aconseguit l'any passat a París.
0: I un últim punt en ciclisme, Paula Blasi lidera la preinscripció per a la Volta a Catalunya.
1: La cita comptarà amb la catalana vigent campiona de la Volta a Espanya, a més d'altres figures com la neerlandesa Marianne Vos, triple campiona mundial i guanyadora de la Volta del 2024. Un pilot de 22 equips participarà en la tercera edició de la prova catalana, que es disputarà entre el 19 i el 21 de juny.

0: Dimarts 2 de juny, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol perquè hi vam tenir media day a la selecció espanyola en què van compareixer amb la premsa diversos jugadors que estan preparant-se per la cita mundialista. Per exemple, un dels 9 catalans, que també és un dels 8 jugadors del Barça, l'equip que n'aporta més a la llista d'Espanya, Eric García, el defensa de Martorell, deia això quan li preguntàvem precisament sobre els convocats del Barça.
1: Un poco cabrones porque hacían bromas de si iba a ir, no iba a ir, pero bueno, contento de estar aquí con ellos. Creo que es un premio también a la temporada que hemos hecho todos juntos y al final pues ojalá podamos terminar esta temporada de la mejor manera. Obviamente yo creo que somos 8 y podían haber venido incluso más, así que bueno, pero contentos de estar aquí.
0: Un Eric García que va tenir només 25 anys i ser un dels nous, perquè recordem que no havia anat a les últimes convocatòries i tampoc va ser a l'Eurocopa de fa 2 anys que va guanyar Espanya, pot jugar un rol de veterà en un equip especialment jove. Sobre si es consideren favorits per endur-se el títol, deia això.
1: Bueno, jo crec que des de la humilitat sempre hem intentat tirar cap amunt nosaltres mateixos. Sabem que al final tots estem aquí per guanyar el Mundial, no només nosaltres, sinó totes les seleccions. Així que, bueno, intentant anar partit a partit, però òbviament somiant amb el més gran.
0: I també podem escoltar un altre defensa català, Marc Pubill, una de les sorpreses d'aquesta llista pel fet de no haver-hi anat abans, però sí que s'ho ha guanyat a pols per aquesta gran temporada que ha fet a l'Atlètic de Madrid. L'Agarenc deia això sobre aquesta convocatòria.
2: Nada, muy feliz por la oportunidad, por poder estar aquí disfrutando con mis compañeros y nada, hacer un buen mundial. Eso, tranquilidad y que siguiera enfocado en cómo estaba y creo que ha ido todo muy, muy deprisa, pero siempre agradecido con los que están ahí, con Dios y creo que ha ido todo muy bien, así que no se puede pedir más.
0: I també va parlar ahir, per exemple, el capità d'aquesta selecció, el migcampista encara del Manchester City, pilotador al 2024, Rodri, que sona per reforçar el Real Madrid. El madrileny deia això sobre aquesta joventut de la plantilla.
3: La juventud te aporta unas cosas, la experiencia te aporta otras. Yo creo que un equilibrio entre ambas es la clave, creo que tenemos de ambas. Pero está claro que la juventud te inyecta esa adrenalina, ese vértigo, ¿no? que necesitas, ese desparpajo muchas veces, de inconsciencia, de no tenerle miedo a las cosas, de ir siempre para adelante, que es muy positivo, enriquecedor para el grupo.
0: La selecció espanyola jugarà aquest dijous partit de preparació d'aquest Mundial contra Iraq a Riazor, a la Corunya, sense encara la minya mal. Recordem que arriba just a l'inici del torneig i en principi tampoc no jugarà el primer partit el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. Més futbol pel que fa als clubs, més enllà dels moviments de mercat i de nous projectes de cara al curs vinent, hi ha qui encara està en plena competició. És el cas del Sabadell, que ja en parlàvem ahir, creuen la remuntada aquest divendres contra el Real Madrid Castilla a la semifinal del play-off per pujar a segona divisió. Ja s'han retirat més de 6.000 entrades per al partit de la nova Creu Alta i, de fet, hi ha dades i precedents per creure en capgirar aquest 2-0 de l'anada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: Alguns dels precedents d'aquest any són un motiu per creure, i més tenint en compte que un triomf per 2 gols de diferència li serviria al Sabadell per passar a ronda, havent de superar, això sí, la pròrroga. En total, al Temple han estat 6 els triomfs del centre d'esports per 2 o més gols de diferència a Lliga. Recordem, per exemple, les victòries 2-0 contra l'Ibiza o l'Atlético Madrileño a la primera volta, el 3-1 contra el Algeciras després de començar perdent el partit, o el 4-0 davant l'Europa. Després trobem casos com el Sabadell-Múrcia de fa unes setmanes, en què el marcador era de 0-2 al minut 84 i el partit va acabar en empat a 2. Ho recorda el carriler dretà Ton Ripoll.
5: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com a Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com el nostre Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equip se senti orgullós.
4: Si fem una perspectiva històrica, el Sabadell ha començat 5 cops perdent fora de casa per 2 gols de diferència al partit d'anada des que es va construir la nova Creu Alta. En 2 d'aquestes 5 ocasions el conjunt arlequinat va ser capaç de remuntar, i en una tercera va caure als penals, però ara li valdria per accedir a la final del play-off d'ascens.
0: Gràcies, Sergi. Parlant de play-offs, el Parat no jugarà a la final per pujar a tercera federació masculina després de caure en una tanda de penals polèmica contra el Sant Mauro, que encara cueja. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
6: Encara segueix portant cua tot el que va succeir en l'eliminatòria entre l'Associació Esportiva Prat i el Sant Mauro, que recordem va finalitzar amb el pas a la final per part del conjunt de la comarca d'Anoia en la tanda de penals. Evidentment, tothom parla de les decisions arbitrals en els penals xiulats al Sant Mauro a la primera part i sobretot el gol fantasma en el darrer llançament de la tanda de penals que va xutar el jugador del Prat, Pablo Ufano. La pilota va entrar, no va entrar, és un dubte amb el que ens quedarem, tot i les imatges que hem pogut veure per televisió, ja que és difícil saber si la pilota havia entrat sencera o no. Això deia Martín Lamelas, jugador de l'Associació Esportiva Prat, a l'acabar l'enfrontament sobre l'actuació arbitral.
7: Bueno, al final estamos hundidos, jodidos, porque creo que es la primera vez, creo que ya lo dije en la anterior entrevista, es la primera vez en mi vida que en un playoff de ascenso nos pitan tres penaltis en la primera parte, se pitan. Creo que el más claro, evidentemente, es el que hacen a Plaza, pero es que los otros, es que el primero es lamentable.
6: A més, el futbolista gallec de l'Associació Esportiva Prat deixava en l'aire el seu futur de cara a la propera temporada.
7: Me voy de vacaciones hundido, no recordaba, no tenía este sentimiento desde el playoff a segunda B con el Orense Club de Fútbol, que me hundió. Estuve dos semanas jodidísimo y pensé que no quería jugar al fútbol, y ahora mismo el sentimiento que tengo es ese, que no me apetece jugar al fútbol más. Y respecto a lo que me dices del año que viene, sí, yo tengo contrato con el Prat, pero ahora mismo todavía, ya te digo, que estoy jodido, estoy frustrado y no sé si me apetece jugar al fútbol.
6: Recordem que el Prat encara pot pujar. Això sí, necessita un doble ascens, el de la Pobla i també el del conjunt de tercera ref cap a segona ref, per aconseguir l'ascens compensat. Per tant, necessita que Badalona o Cornellà, que de moment és el que es pressuposa que passarà l'eliminatòria, doncs guanyi el seu play-off d'ascens.
0: Gràcies, Jonathan. I finalment, un altre punt de futbol. Abans d'acabar, a Primera Catalana comença el nou projecte a l'Esport Club Granollers, amb nou entrenador, l'ex de l'Atlètic Sant Just i el Sabadell B, aquesta última temporada de la Lliga Elite. En aquest cas, ara en parlem, Marc Abastany, Ràdio Granollers, Arnau Camí.
8: L'equip ballesà ha començat a moure fitxa en el mercat d'estiu de cara a reforçar el primer equip per la temporada 26-27. Els del municipal del carrer Girona ja coneixen qui capitanejarà el vaixell. L'escollit ha estat Marc Abastany. El fins ara entrenador del Centre d'Esports Sabadell B a la Lliga Elit aterra a Granollers amb l'objectiu de retornar el club blanc i blau a la màxima categoria del futbol català. Aquest és Marc Abastany, nou entrenador de l'Esport Club Granollers.
9: Content i il·lusionat de formar part de la família de l'Esport Club Granollers. La veritat que és un repte gran que afronto amb orgull, amb moltíssima ambició i amb una responsabilitat especial. Penso, sempre he pensat que el Granollers és un equip històric i ara mateix és un gegant que està adormit i entre tots l'hem de despertar. Venim amb moltes ganes i amb aquestes idees, amb aquest ADN, amb aquests valors, doncs intentarem que l'aficionat del Granollers se senti orgullós, identificat, que li vingui de gust venir al camp i seguir-nos i acompanyar-nos en aquest camí que tot just ara començarem.
8: Cabestany arriba després d'acabar aquest curs a la novena posició de la Lliga Elite, amb el Sabadell B. D'altra banda, també ha dirigit a la Primera Catalana a l'Atlètic Sant Just i va formar part de l'estaf tècnic de l'Igualada a tercera RFF. Així doncs, l'Esport Club dona un tomb pel que fa entrenador, tot i mantenir més del 70% de la plantilla actual.
0: Gràcies, Arnau. En bàsquet, avui arrenquen els playoffs pel títol de la Lliga ACB, on envien en realitat el Barça, que només dos dies després de sortir escalat al Palau en l'últim partit de Lliga regular contra el València, amb qui va perdre de 25 punts, afronta el primer partit de quarts de final i ho fa a Múrcia contra l'Ucamp en una eliminatòria amb el factor pista en contra. Escoltem a la prèvia el blaugrana Toko Shengelia.
10: El partido es 40 minutos y aún si habrá momentos que tendremos bajones o cosas negativas, tenemos que estar muy positivos y tenemos que ir a jugar 40 minutos. Nos podría servir por algunas cosas, pero ahora es ya creo que otra cosa. Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest primer partit d'una eliminatòria de quarts de final al millor de 3, el segon es jugarà dijous al Palau Blaugrana. També avui juga el primer duel de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, d'on sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals. Demà serà el torn de la penya, que enceta aquests playoffs a la pista del Baskonia. Més bàsquet, el Baxi Manresa ja toca pensar en el curs vinent i ahir el club del Bages anuncia el seu primer fitxatge de l'estiu, el francès Lucas Buford. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
11: Es tracta d'un base que també pot jugar d'escorta i arriba de l'Escap Bàsquet, un equip de la regió del Loira que juga a la segona divisió francesa. Amb 1,93 d'alçada, destaca per la seva envergadura i capacitat defensiva. el Biel Colomines, director esportiu del Baxi Manresa, ens donava detalls del jugador.
5: El Lucas és un jugador exterior que pot combinar les diferents posicions exteriors gràcies a la seva versatilitat en quant a defensa, principalment. És un base o un jugador exterior amb una molt bona alçada, amb molt bona envergadura, amb una capacitat de defensar la pilota molt interessant, que et permet defensar des de l'1 al 3 en quant a defensa, i el seu joc d'atac destaca molt per la seva capacitat de jugar en equip, de poder pujar la pilota, de poder passar la pilota amb molt de criteri, de saber on han de trobar les oportunitats per poder anotar.
11: Fitxa per 3 temporades i, tot i arribar de segona divisió, anteriorment havia jugat a la primera francesa, on havia tingut un rol important.
5: Amb el Lucas Beaufort incorporem un jugador de present i de futur, un jugador que amb només 24 anys ja compta amb l'experiència d'haver jugat 3 temporades de primera divisió francesa amb el Limoges i amb l'Estrasburg, on va tenir un rol important en l'equip. Per tant, sumem un jugador que, malgrat els seus 24 anys, ja disposa d'un recorregut a un alt nivell, que això per nosaltres és molt important de cara a una adaptació a la Lliga CB.
11: Així doncs, de moment, el Manresa incorpora un jugador exterior després de confirmar la marxa del base Dani Pérez.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, l'Igualada va saltar ahir al Palau Blaugrana i empat a l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei lliga masculina. El conjunt arlequinat, ahir de blanc, va superar 1-3 al Barça, que perd el factor pista en aquesta sèrie al millor de 5. Ara l'eliminatòria viatja empatada a 1 a Igualada, les Comes, on s'hi jugaran ja segur 2 partits. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
12: Sento alegria també perquè era un rival que aquest any ens estava posant sempre de cul, a vegades amb mala sort, a vegades amb justícia, que ens guanyaren superiors, i crec que avui no han estat gens superiors. Crec que les dades indiquen que hem arribat molts més cops que ells. Crec que la victòria és molt justa, tot i que ells sí, en alguns minuts que ens han sotmès, i marxem contents, però sent coneixedors de que aquesta eliminatòria possiblement serà molt llarga i que haurem d'estar molt bé a casa per poder passar.
0: Divendres, aquest tercer partit, en aquest cas a les Comes, entre Igualada i Barça. L'altre semi, recordem, el Liceo guanya 2-0 a un Calafell que mirarà d'igualar. L'eliminatòria a casa, a partir també de divendres, el Joan Ortoll. I en futbol sala, el Barça ja és a semifinals del títol de Lliga, del play-off pel títol de Lliga, després de guanyar ahir a la pista del Valdepeñas 4-6, amb una gran remuntada en el tram final del partit. Els blaugranes, que havien quedat líders a la Lliga regular, recordem, superen els quarts per la via ràpida, com ho ha fet també el seu rival, que ja coneix de semis, el Movistar Inter, que ahir va tornar a guanyar el vigent campió, el Cartagena. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, que avisava que havien de controlar millor els partits com el d'ahir.
13: Cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido, y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no? Pero también es verdad que un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido y te quedas fuera.
0: Aquesta semifinal contra Movistar Inter, també el millor de 3, arrencarà aquest cap de setmana amb el factor pista de nou favorable al Barça. I en waterpolo avui sabrem qui guanya la Lliga de Divisió Nord femenina amb el tercer i definitiu partit de la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró. Recordem, a més, que tots dos equips es poden tornar a trobar la setmana vinent ja a la final de la Champions femenina. El duel d'avui a les 9 del vespre a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Mataró Ràdio, director Marc.
14: Avui sabrem quina serà la campiona de la Divisió d'Honor femenina. A partir de les 9 del vespre, tercer i últim partit a la Pere Serrat entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat, serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
15: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
14: Fa dues temporades, els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores, el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
16: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això, i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
14: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
0: Gràcies, Héctor. I en tenis taula, atenció a la gran temporada i al creixement que n'hem anat parlant, de fet, aquest curs del club tenis taula a l'Hospitalet, amb el primer equip masculí consolidant-se a la superdivisió i el filial masculí i el primer equip femení ja, després d'aconseguir l'ascens a la segona màxima categoria, les divisions d'honor mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
17: És probablement una de les entitats esportives catalanes que ha fet un salt qualitatiu més important en els darrers anys. Es tracta del Club Tenis Taula l'Hospitalet, club que ja va fer història la temporada passada amb l'ascens del seu primer equip masculí a la superdivisió i que enguany ha fet un pas més. El conjunt femení i el B masculí disputaran el curs vinent la divisió d'honor, segona màxima categoria estatal. El president del club, Roger Guarts, repassa tot el que s'ha assolit.
18: Aquests dos ascensos suposen la culminació d'una temporada pràcticament perfecta a nivell esportiu, juntament amb la permanència a Superdivisió i el sotscampionat en el Campionat de Catalunya Absolut, i sense oblidar que hem aconseguit també gairebé 8 ascensos més en categories provincials i un ascens a tercera nacional. S'ha aconseguit també augmentar la massa social amb gairebé 100 socis més aquest any.
17: Però això no acaba aquí, perquè la voluntat del club és consolidar algunes de les coses ja aconseguides i continuar creixent amb moltes altres.
18: Mantenir un cert creixement en la massa social i consolidar-nos com un dels equips més importants a nivell de Catalunya i d'Espanya, i fent un esforç molt gran en aquesta propera temporada en què la base encara sigui més important a nivell de joves.
17: Amb la temporada a punt de finalitzar, ara toca el moment de planificar. Un dels grans objectius per al curs vinent és que el primer equip masculí acabi en places de competició europea.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt, en corfbol, el Vallparadís de Terrassa s'ha proclamat campió de Lliga i a més s'ha classificat per jugar competició europea el curs vinent. Ràdio Municipal de Terrassa, Miguel Romagosa.
19: El Vallparadís torna a regnar després de 3 anys on els enfrontaments amb el Barcelona a la Lliga eren derrotes. Per fi ha arribat la recompensa a l'equip de Miguel Ángel Tobaruela, que per cert deixa la banqueta per començar una nova etapa, i de quina manera marxa després d'aconseguir aquesta temporada el doblet i la classificació per la Champions de la propera temporada. Dani Martínez és el capità del conjunt grec.
20: Sí, la veritat és que ha estat un marcador molt curt i s'ha hagut de patir molt, s'ha treballat moltíssim en defensa, moltíssim, i res, bueno, mira, al final hem tingut la sort del campió i hem guanyat. Sí, portaven ells unes quantes seguides guanyant-nos al final i bueno, pues està molt bé, és molt satisfactori poder donar-li la volta a aquesta dinàmica que teníem.
19: Escoltem Andrea Soriano, jugadora del Vallparadís.
21: Dur, intens, però la veritat és que ens ho mereixem molt, hem lluitat molt i crec que això ens ho mereixem.
19: I lògicament no podem marxar sense escoltar a Miguel Ángel Tobaruela, l'artífex de tots aquests èxits del Vallpa.
22: La veritat és que una temporada única, tant el segon equip com nosaltres, no puc oblidar amb el segon equip, que treballem dia a dia junts i ens fem millors uns als altres, i al final hem aconseguit el doblet i Copa i Lliga, espectacular. Marxar doncs guanyant, amb la gent contenta, la gent somrient, tot l'esforç, no?, de la temporada, no?, que és molt dur anar a entrenar, que ja ho saps, no?, que esport amateur és complicat.
19: Doncs acaba aquesta etapa de Miguel Ángel Tobaruela, com ell ha explicat, una etapa històrica al Vallparadís i també al Corbal Mundial, perquè també ha tingut la seva part important a les seleccions catalanes.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González. L'Aima Antrigui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
23: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
0: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix la filació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
0: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo Femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
0: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del Pontífex com un fet històric.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no en les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El el que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor a l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances dels sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
0: Doncs no deixem encara l'educació, perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Des de la UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
16: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada del, per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
15: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenada Salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.

0: prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
1: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
0: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
2: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
4: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva, repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà, l'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
3: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
2: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
6: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valors absoluts, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
5: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
7: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
5: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
8: Notícies en xarxa.
2: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
9: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
10: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
9: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i

0: són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
1: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
2: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara amb finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
3: Una sensació de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més una acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
2: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
1: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
5: Mentrestant s'estudi, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
4: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
0: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Dané serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
1: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
0: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
1: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convidar a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
7: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
6: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
8: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
6: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: I és moment per als esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
9: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
11: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
10: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
12: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
10: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
9: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
13: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
9: En futbol, els socis del Centre d'Esport Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades per al partit de divendres contra el filial del Real Madrid, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. Escoltem el jugador l'equinatón Ripoll.
14: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que això és el que ens identifica com el nostre Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equinata se senti orgullós.
9: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0. I el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
15: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
9: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kerr.
4: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, que n'és la portaveu.
5: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
4: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
4: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que a l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
1: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
4: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
1: Als esports, avui es decideix la lliga de waterpolo femenina, Joan Barberà.
6: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de lliga i per a les mataronines el tercer.
1: I molt pendents del temps, perquè hi ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes. També amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
8: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
9: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
8: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Una Elma Sáez que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
10: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
4: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
1: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlarà català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
5: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
11: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
5: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
11: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
13: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
14: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
12: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances dels sistema educatiu.
1: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
4: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
15: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
1: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
16: A la campanya, els Germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també al Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
17: Unitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
16: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adaptar Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adaptar Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
19: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
18: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
1: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència les dues coses de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
21: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà, l'impuls nerviós, comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
20: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Són 3:45, en clau econòmica el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
7: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
6: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
22: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
6: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
0: Notícies en xarxa.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
4: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
23: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
4: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
1: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal annexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
25: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
24: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
26: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
27: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara, teníem un punt molt fosc i on volíem millorar, doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
26: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
28: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. el projecte de construcció d'una nova benzinera de Pleno i l'ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
1: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
3: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
2: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
5: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
2: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
8: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
9: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie. Com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurisilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac, i per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i per tant això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o 5% de la totalitat del jaciment.
8: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca a Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
1: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
10: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu en els darrers anys ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per les mataronines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
11: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
10: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
13: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
10: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda, el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'hoquei Lliga femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins, per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
12: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
10: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
14: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
10: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
15: Estem fent molt bé les coses, ho tenim molt clar i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
10: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
16: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat però valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir el canvi més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i el PNB. Ha negat però que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisar que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, que actualitza una norma de més de 20 anys d'antiguitat. El text elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores que quedaran limitades al màxim de 17. Redueix la jornada màxima setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat. I el maig que tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir aquest mes de maig la desocupació. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a comarques del nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran fins a les 8 del vespre al nord-est del territori, principalment al Ripollès i a la Garrotxa. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyades, atenció, de tempesta o també de calamarsa. Per tant, es demana precaució a les zones inundables. I parlem d'una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut fins ara. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer el passat en les reivindicacions femenines encara vigents, com és el cara, el dret a l'habitatge o el dret sobre el seu propi cos. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc que el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions d'euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la Intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
3: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
2: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramió és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
4: Activitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
2: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas ha etillat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com si té l'actual govern de coalició.
4: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
2: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es podran destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plet de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al poc ús del català que farà el papa a la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
3: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la base històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig. Paco Ramos és el secretari de Treball.
4: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
2: Més qüestions. Junts, Partit Popular, Vox i CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a 41.000 milions d'euros. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns les tombaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran en principi fins a les 8 del vespre al nord-est. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avisen també de temps violent en calamarsa i pedra de fins a 2 centímetres i vents de 90 km hora, esclafits, possibles tornados al Berguedà i Ripollès i també a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Pla de l'Estany. Per tant, anem alerta. I la ciutat de Girona comença a transformar-se des d'avui en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'aparcament que hi ha al carrer Font de l'Abat, al costat del Zocine, i des d'aquest dimarts es comença el muntatge del tram en el carrer Santa Clara. A propers dies hi haurà rodatge.
5: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres ni demanarà favors ni els regalarà a Jordi Fortià.
4: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades del Cercle d'Economia. Feijóo ha tornat a reclamar els suports de Junts i el PNB.
5: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
3: El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya.
4: Considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
6: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
3: Més d'un miler de docents s'han manifestat a Barcelona per protestar contra el preacord entre el Departament d'Educació i USTEC i professors de secundària.
4: Segons Educació, la vaga té un seguiment de l'11%. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT i Laia Fons, portaveu de la Intersindical.
7: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
8: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor a l'alumnat. També considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
3: En cultura, en marxa a aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026, que celebra el seu dia gran dijous.
4: Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional.
3: I en esport, Janire Gallut arrenca el play-off al títol de la Lliga CB.
9: En breus instants arrencarà el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Múrcia en el primer maig de la sèrie al millor de tres partits. Xavi Pasqual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores, mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant, i també el vent, un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona, les tempestes han estat notícia. A hores d'ara, les més fortes i amb pedra es situen al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripollès i l'Alt Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit tindrem ruixats en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país molta més calma, encara que ben insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destacarem encara un quilòmetre de lentitud amb aturades a l'autovia 2, al seu pas per Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És per un vehicle avariat, està tallant un carril en aquesta direcció. A les dues rondes hi ha hagut diferents incidències, dues rondes a Barcelona. En aquest cas, a la ronda litoral ens queda lentitud, retencions entre la zona franca i la Barceloneta, tot i que pràcticament s'allarguen de forma intermitent, fragmentada, fins a la zona de Poblenou. Tot això en sentit Trinitat. A la ronda de dalt, en aquest cas també en sentit Trinitat, lentitud i retencions entre Diagonal i la zona de la Vall d'Hebron. El que fa a la resta de punts de la xarxa viària, queden sobretot punts amb intensitat i trams afectats per obres, com és el cas de la C-59, avui força afectada en el tram de Caldes de Montbui, en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà.
4: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar a les eleccions generals durant les jornades al Cercle d'Economia. Feijóo, que ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB, ha evitat respondre directament la petició de Jordi Turull perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En resposta a una pregunta directa, el líder popular s'ha limitat a dir: parlem de coses serioses.
0: Feijóo diu que no busca dreceres per arribar a la Moncloa i demana calma per debatre el finançament autonòmic. Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
7: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España.
5: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Doncs des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
8: A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
4: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, un capital que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: I el govern català treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
10: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell.
11: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor a l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia. I han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord.
4: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en el procés.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès.
15: La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
16: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
15: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: Un d'aquests municipis és Palafolls, on es du a terme el projecte Patis com a exemple de bones pràctiques en l'adaptació al canvi climàtic. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
17: El municipi ha estat seleccionat com a exemple de bones pràctiques per la renaturalització dels patis de les escoles i de la llar d'infants. Amb una inversió de 115.000 euros, el projecte ha creat zones d'ombra i espais, com el bosc comestible de Mas Prats, per millorar el confort tèrmic dels alumnes. La regidora d'Educació, Susana Pla, ha destacat el valor d'aquest treball col·laboratiu.
18: I estem molt contents, no? Doncs perquè poder explicar el nostre projecte ha sigut especial i també el que hem fet és posar molt en valor, no?, aquest treball transversal que hi ha hagut, no?, d'escoltar molt les necessitats que hi ha i poder-ho adaptar, doncs, perquè al final els usuaris, no?, són els que millor saben què es necessita.
17: De cara al futur, el consistori aposta per traslladar aquest model d'ombres naturals a places i parcs públics per fer front a les onades de calor.
0: I no deixem la calor perquè pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. Tot i ser minoritària i poc coneguda a Catalunya, hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Maite Polo.
19: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència les dues coses de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmic.

0: En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
1: Que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
0: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
2: Hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
0: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
3: Més coses, Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al febrer de l'any vinent.
4: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Segons ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el govern municipal de Jaume Collboni treballa amb la idea que la inauguració es faci amb la renovació urbanística del passeig ja acabada. Per Batlle, fixar una data tants mesos abans és una manera de posar-se pressió.
5: No hi ha com fixar la data d'inauguració, perquè això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors que han de treballar en la preparació d'aquesta inauguració.
4: El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
6: M'agradaria agafar trossos d'escenografies perquè d'alguna manera poséssim a les Rambles, les convertíssim en aquestes golfes que ens expliquen d'on venim, però que sobretot aquest territori que ens ha de dir on volem anar.
4: La celebració comptarà amb un pressupost de 500.000 euros.
3: I encara a la ciutat comtal, l'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
4: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta. Té un únic accés pels viatgers, pel carrer Nàpols, i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
3: En territori, els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon, a Tarragona, exigeixen més informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castaños, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
8: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més una acústica de molta intensitat perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
7: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
3: En cultura, en marxa aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026, que celebra el seu dia gran dijous. Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional. Anem, doncs, cap a Berga, perquè allà hi tenim els companys de Televisió de Sabadell. Josep Collell, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix la plaça de Sant Pere està plena de com a com per celebrar aquesta Patum de la Fundació de la Llar, que ja està entrant al seu tram final. Una Patum que al final té un objectiu molt clar, i és que les persones amb discapacitat també puguin viure en primera persona aquesta facilitat. Des de la Fundació afirmen que l'autèntica inclusió passa per donar espais perquè gent amb discapacitat també formi part de la cultura popular. De fet, hem parlat amb en Joan Sala, membre de la Fundació, que ens ha explicat com també s'ho passen els participants i tota la preparació que hi ha al darrere.
10: Jo crec que és indescriptible com ho viuen, i després, a més de tot el procés, vam començar a l'abril, llavors tot això s'ha anat com cultivant molt a poc, amb molt de valor al darrere, llavors ells avui és l'apoteosi, no? Ho disfruten al més no poder.
9: En total hi participen 65

0: Caumaires i més de 100 voluntaris. Cal remarcar que cada persona hi participa de la manera que vol i que al final és un projecte col·lectiu fet entre persones usuàries, professionals, voluntaris i també familiars.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. I una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro.
2: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
3: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
2: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
4: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
2: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCA Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits al play-off de la Lliga ACB. Els blaugranes de moment guanyen 16-19 al minut 2 del segon quart. Xavi Pasqual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada. I en waterpolo avui es decideix la Lliga Femenina. El Sant Andreu i el Mataró es juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per les mataronines el tercer. Mataró, Ràdio Oriol de Bat.
3: S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
4: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada del joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
3: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
5: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
3: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
2: I pel que fa a l'hoquei patins, el Vilassana, campió de Copa i que espera rival en la final de l'hoquei Lliga Femenina, ha anunciat avui el fitxatge de l'asturiana Sara Roces, que aquest curs ha competit amb el Benfica. Roces és una de les figures de l'hoquei patins mundial i reforça el conjunt de Lluís Rodero, que vol guanyar per primera vegada la Copa d'Europa. I amb més hoqueis patins, perquè l'Igualada empata l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara té el factor pista a favor, perquè els dos propers partits es jugaran a les Comes. Ahir els de la Noia van guanyar el Palau Blaugrana per 1-3. Sentim el blaugrana Ferran Font.
6: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
2: I en futbol, els socis del Centre d'Esport Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades pel partit de divendres contra el filial del Reial Madrid en la tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. A l'anada van perdre per 2-0. Toni Ripoll és jugador del conjunt arlequinat.
7: L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no? Llavors, l'equip ha demostrat aquesta garra, no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres ni demanarà favors ni els regalarà. Jordi Fortià.
2: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades al Cercle d'Economia. Feijóo ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB.
3: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
0: El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya.
2: Considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
0: Més d'un miler de docents s'han manifestat a Barcelona per protestar contra el preacord entre el departament i USTEC i professors de secundària.
2: Segons Educació, la vaga té un seguiment de l'11%. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT i Laia Fonts, portaveu de la Intersindical.
5: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
6: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor a l'alumnat. També considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
2: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. Ingrid Guardiola és comissària de la mostra.
7: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
0: I en esport, Janire Gallut arrenca el play-off al títol de la Lliga CB.
8: En joc des de les 7, el partit del Barça que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCA Múrcia en el primer maig de la sèrie al millor de 3 partits. Els blaugranes guanyen 21-32 al minut 6 del segon quart i Xavi Pascual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores, mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant, i també el vent, un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona, les tempestes han estat notícia. A hores d'ara, les més fortes i amb pedra es situen al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripollès i l'Alt Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit tindrem ruixats en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país molta més calma, encara que ben insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment tot plegat va millorant, va estirant cada cop més, també amb menys incidències que puguin empitjorar la circulació. En aquest sentit, a l'autovia 2 on hi teníem aturades a Sant Vicenç dels Horts per un vehicle avariat, ja podem parlar un altre cop de trànsit fluid, ja no hi ha problemes per circular en aquest punt, tot i que encara queda el carril ocupat pel vehicle avariat en sentit Barcelona. Ara mateix tenim una via local tallada per un accident a Sant Hilari Sacalm, és la GI-550. De moment, aquesta via tallada per aquest accident en els dos sentits de la marxa. I pel que fa ja a volum de trànsit, ens en queda bàsicament a les rondes de Barcelona, en sentit de Trinitat, sobretot la litoral de Zona Franca a Montjuïc, i puntualment també a l'autopista P7 a l'altura de Sant Cugat, on hi ha un quilòmetre en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà.
4: El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades al Cercle d'Economia. Feijóo, que ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB, ha evitat respondre directament la petició de Jordi Turull perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En resposta a una pregunta directa, el líder popular s'ha limitat a dir «parlem de coses serioses».
0: Feijóo diu que no busca dreceres per arribar a la Moncloa i demana calma per debatre el finançament autonòmic. Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
7: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Catalunya i España.
5: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
4: Una Alma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
8: A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta clara y además que tiene hechos y resultados.
4: un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc de Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, un capital que podran destinar també a fer habitatge públic.
0: I el govern català treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
10: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Marc Dalmau, bona tarda.
11: Bona tarda. Salvador Illa assegura que no li agrada gens el que apunta les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manol Pradales i el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, on ha apostat per acabar la legislatura del govern central. Ho justifica perquè creu que hi ha diverses coses que es quedarien a mig fer. Una d'elles seria l'aplicació dels fons europeus, però també vol que es faci efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys i aconseguir l'oficialitat del català, el basc i el gallec a nivell europeu.
12: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
11: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, clourà demà dimecres les jornades del Cercle d'Economia.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell.
13: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
14: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
15: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
13: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la 1 del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: I mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents que ha de decidir si accepten o no el preacord.
4: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
16: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
4: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que, des del govern, no es vol interferir en el procés.
0: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès.
17: La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i transició energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles hi ha una demanda de les comunitats educatives tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: La calor, precisament, pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. Tot i ser minoritària i poc coneguda, a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Maite Polo.
19: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé.
21: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les quatre demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és secretari de Treball.
22: Que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
21: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
21: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al febrer de l'any vinent.
4: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Segons ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el govern municipal de Jaume Collboni treballa amb la idea que la inauguració es faci amb la renovació urbanística del passeig ja acabada. Per Batlle, fixar una data, tants mesos abans, és una manera de posar-se pressió.
1: No hi ha com fixar la data d'inauguració, perquè això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors que han de treballar en la preparació d'aquesta inauguració.
4: El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
2: M'agradaria agafar trossos d'escenografies perquè d'alguna manera poséssim a les Rambles, les convertíssim en aquestes golfes que ens expliquen d'on venim, però que sobretot aquest territori que ens ha de dir on volem anar.
4: La celebració comptarà amb un pressupost de 500.000 euros.
0: I encara a la ciutat comtal, l'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
4: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta. Té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut el de l'ús de l'autocar.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Veu de Sant Joan i Domenys Ràdio.
6: Des d'aquest dilluns, el nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, format per 4 agents, patrulla pels carrers de la vila. Han substituït l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més amb el rebuig de l'oposició d'Esquerra Republicana. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer va dir que la policia local estava sobredimensionada i que els pobles de menys de 10.000 habitants no estan obligats a tenir-ne. A Sant Joan li pertocaria tenir 6 agents i un caporal, però darrerament mai passava de 3 agents. En el procés van presentar-s'hi 28 persones que van passar una formació que els permetrà fer tasques concretes com atendre la seguretat viària, els comerços, els veïns, evitar l'incivisme o controlar la zona verda.
7: Els usuaris de tren de l'Arbós i de municipis veïns que utilitzen l'estació fa temps que alerten el risc que suposa fer servir el pas subterrani sota les vies, a més de no tenir il·luminació. Denuncien que els ascensors no funcionen, fet que representa un problema important per a les persones amb mobilitat reduïda. Des que DIF va donar per acabades el passat abril les obres de reforma de les andanes, aquests elevadors no han arribat a entrar mai en funcionament. Ara l'Ajuntament de l'Arbós s'ha desvinculat de la situació i assegura que la responsabilitat correspon a DIF. El consistori afirma que reclama reiteradament la posada en marxa dels ascensors i que també ha traslladat aquesta petició a la subdelegació del govern espanyol.
0: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro.
24: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores, que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
25: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
24: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
26: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
24: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
0: I els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet sencer d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys. 4 milions d'anys, al Pliocè. Es tracta del més complet trobat a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
27: Les excavacions al Camp dels Ninots a Caldes de Malavella han permès recuperar l'esquelet gairebé complet d'una cria de tapir de fa 4 milions d'anys. L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
28: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie, com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la la lauricilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac. I per tant, doncs bé, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i per tant això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4-5% de la totalitat del jaciment. Per tant, realment doncs, les sorpreses continuaran i continuaran durant molts i molts anys i generacions, sí.
27: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca a Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquesta tarda arrenca el play-off al títol de la Lliga ACB. En joc el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Murcia en el primer maig de la sèrie, el millor de tres partits. Els blaugranes guanyen 30-46 al descans. Xavi Pascual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada. I en waterpolo avui es decideix la Lliga Femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per les mataronines el tercer. Mataró, Ràdio Oriol de Bat.
3: S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
4: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
3: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
5: Clar, dimarts no tindrà opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
3: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
2: I pel que fa a l'hoquei patins, el Vilassana campió de Copa i que espera rival en la final de l'hoquei Lliga Femenina ha anunciat avui el fitxatge de l'asturiana Sara Roces, que aquest curs ha competit amb el Benfica. I l'Igualada empata l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara té el factor pista a favor perquè els dos propers partits es jugaran a les Comes. Ahir els de la Noia van guanyar el Palau Blaugrana per 1-3. Sentim el Blaugrana Ferran Font.
6: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits. Anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
2: I acabarem amb futbol perquè el fins ara tècnic del Girona, Michel Sánchez, fitxa per l'Ajax. El de Vallecas ocuparà la banqueta fins ara liderada per Òscar García Junyent fins al 2028.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu fins aquí al Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barriocanal, a una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veu el risc que el català quedi relegat durant la cerimònia. L'organització també ha detallat que Catalunya i Canàries pagaran el 20% dels 25 milions d'euros que costarà el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I el maig tancà amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Tot i aquestes xifres, els sindicats demanen al govern que entomi els reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de l'UGT. L'escoltem.
3: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
2: I els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon exigeixen una millor informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada del cràquer de Dou al polígon nord petroquímic. Denuncien que durant diversos dies i nits han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa química que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. De fet, Protecció Civil va rebre la setmana passada més d'una seixantena de trucades arran d'aquest incident. I els treballs d'excavació del jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any que va viure fa 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament en connexió anatòmica, és un esquelet juvenil de tapir. És el més complet trobat a Europa fins ara i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament de la biologia dels tapirs europeus del Pliocè. Les restes ara passaran un procés de restauració i estudi que començarà l'espai Aquae de Caldes de Malavella i els laboratoris IFAES Cerca de Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida. I avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa.
4: En els darrers mesos, el dret a un habitatge digne ha esdevingut un tema central a la nostra societat, tot i que el problema ve de lluny. I quan dic lluny, parlo d'anys. El passat novembre, Barcelona va ser escenari d'una manifestació històrica on desenes de milers de persones van sortir al carrer per exigir mesures urgents que garanteixin l'accés a habitatges assequibles. Sota el lema "S'ha acabat, abaixem els lloguers", aquesta mobilització va posar de manifest la creixent preocupació ciutadana davant l'augment desmesurat dels preus del lloguer i la dificultat creixent per accedir a una llar digna. Recentment, la Casa Ursola de la ciutat Condal omplia també els titulars. La finca modernista, comprada per un fons inversor l'any 2020, s'ha convertit en un símbol de lluita contra l'especulació immobiliària. El fons d'inversió pretenia buidar els pisos que quedaven llogats, no renovant els contractes per tal de convertir-los en habitatges de temporada a un preu molt més elevat. El desnonament del primer dels inquilins es va poder aturar, però el problema va molt més enllà, i és que de situacions com la de Casa Ursola n'hi ha moltes més. Segons l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, hi ha almenys 44 finques més al barri en situacions similars, on fons d'inversió han adquirit edificis sencers amb la intenció de destinar-los a lloguers de temporada o revendre'ls a preus molt més elevats. Ja sigui per l'especulació que busca lloguers de temporada o per la inexistència de lloguers assequibles, la realitat és la que és. La vivenda és un luxe i, tenint en compte que parlem d'un dret constitucional i estatutari, això no hauria de ser així. I mentre les administracions busquen solucions al problema, la ciutadania no té una altra que mobilitzar-se. Així que avui volem posar l'habitatge al punt de mira. Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: I per parlar d'habitatge i d'iniciatives al voltant de l'accés a l'habitatge, avui ens acompanya el Rubén Molina, és membre de l'Impuls Cooperatiu de Sants, entitat coordinadora de la Comunalitat de Sants. Molt bon dia, Rubén.
1: Hola, molt bon dia i encantat d'estar aquí a Cardedeu.
0: Gràcies per venir. Ens acompanya també la Roser Homs. Ella va formar part de la cooperativa d'habitatge de Cardedeu ara fa uns anys. Molt bon dia, Roser.
2: Hola, bon dia.
0: Ara ens podràs explicar exactament quin és el cas que vam viure aquí al municipi. I ens acompanya també una vegada més Luc Luquetti, ja habitual de la casa i responsable de l'eix d'habitatge de la Comunalitat de Cardedeu. Molt bon dia, Luc.
3: Hola, bon dia, Maria.
0: Com dèiem, el problema de l'habitatge no és nou i no sé si el que estem vivint aquests mesos és una mica el que podríem dir la gota que fa vessar el got, en tot cas ara en parlarem, però la realitat és que la iniciativa popular per posar solucions tampoc és nova. A Cardedeu l'any 2016 ja es va intentar posar en marxa una cooperativa d'habitatge amb l'objectiu de dinamitzar l'activitat immobiliària a Cardedeu, que en aquell moment comptava amb més d'un 10% d'habitatges al parc immobiliari del municipi que estaven buits. Que el tema és molt complicat, això està claríssim, però no hi ha res com posar una mica de distància per poder valorar què va passar llavors i per què no va prosperar aquesta iniciativa i també per intentar emprendre noves solucions que contemplin aquestes coses que van passar ara fa 8 anys. Roser Homs, explica'ns una mica en què consistia la iniciativa a Cardedeu i què va passar, sobretot perquè no prosperés com s'esperava.
2: Doncs a veure, és una mica complex el funcionament del que preteníem fer. Llavors, començaré una mica explicant la idea general i si de cas després ja matisem una mica com havia d'anar tot, no? Però, bàsicament, ens trobàvem en un moment en què veníem ja de que hi havia hagut molts anys de mobilització i lluita molt, molt intensa per part de la plataforma d'afectats de la hipoteca, no? I la situació estava canviant una mica, no? Doncs perquè ja no hi havia tantes dacions en pagament com el que havia passat sobretot els primers anys. S'estava veient que cada vegada més el problema amb el que arribaven la majoria de gent que tenia dificultats amb l'habitatge eren ja situacions de lloguers i que teníem molt poques eines per enfrontar-nos-hi des de fora de l'administració, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, el que vam voler intentar amb aquella iniciativa, que hi formàvem part gent diversa, que ja també hi entraré, però era, d'alguna manera, poder posar en circulació alguns dels pisos que estaven buits, sempre i quan estiguéssim parlant de preus molt per sota de mercat. Uh-huh. Poder posar en circulació amb lloguer i que, a més, tot això tingués un component també comunitari. L'objectiu no era fer una immobiliària guai, no sé com dir-ho, no? Sinó un altre tipus de tasca que llavors a molt més llarg termini pogués tenir un recorregut més gran, fos replicable a altres municipis, per què no, si aquest sistema funcionava molt a la llarga, doncs acabar comprant immobles que llavors poguessin formar-se part de la cooperativa, no? Com les cooperatives de cessió d'ús que estem potser més habituats a Sant, per exemple. Però la idea inicial estava pensada per poder arribar a un sector de la població que no estem parlant de les persones amb situació d'emergència, perquè això hi ha un altre tipus de recursos, per molt insuficients que siguin, però hi ha altres camins, o obra social, o moltes, hi ha altres opcions, no? Però estàvem parlant de aquestes persones que més o menys tenen una feina, més o menys tenen un sou, però amb moltes dificultats per poder arribar a final de mes pagant els lloguers que es paguen, no? Com una gran majoria de la població. I llavors, aquí es van donar bastantes casuístiques, no? Uh-huh. Que van passar més o menys alhora. D'una banda, en aquell moment, bueno, el 2015 va entrar la CUP a govern a l'Ajuntament i va començar a portar la regidoria d'habitatge. Uh-huh. I una de les coses que eren molt importants a fer en aquell moment era fer ben feta la diagnosi dels pisos buits. Uh-huh. De realment quants habitatges buits hi havia, en quin estat estaven, etcètera, etcètera, etcètera, no? Uh-huh. Llavors, clar, això per una banda que fer bé aquesta diagnosi i poder aplicar la legislació corresponent implicava també poder començar a sancionar propietaris en cas de que no es complissin els criteris d'ús social de l'habitatge, doncs era un molt bon moment per aprofitar i començar a treballar amb aquesta iniciativa que permetés, doncs, que aquells habitatges que no s'estaven utilitzant, que potser en alguns casos era perquè els hi faltava alguna rehabilitació, no? O casuístiques d'aquest tipus, doncs que es poguessin acollir d'alguna manera, no? A començar a formar part d'aquesta cooperativa d'habitatge, que ja dic, li dèiem cooperativa d'habitatge, però no és el que normalment tenim al cap. De fet, quan em parlaven més informalment era la cooperativa dels pisos buits, diguéssim, no? I bé, aquest seria una mica
0: el plantejament
2: general
0: de sortida.
2: Sí, si després voleu anar més a detalls, doncs podem
0: especialment
2: fer-ho també.
0: Una de les coses importants, jo crec que aquí és el que era el plantejament, aquesta era la idea, quan s'ha de començar a posar en funcionament, on resideix, on està la pedra de la sabata que no deixa que allò acabi de funcionar com havia de funcionar.
2: També hi va haver bastantes qüestions, jo diria, aquí. Per una banda, quan es va fer el buidatge dels pisos buits, n'hi havia menys dels que es pensaven inicialment mirant només el cens.
0: Sí, quan parlàvem, per exemple, jo deia aquest 10%, que és una xifra que vaig trobar, crec que és de l'inici de quan començava tota la cooperativa, ho direm entre cometes, entenc que eren menys d'aquest 10% o no ho teniu tant?
2: Si les xifres són del 2015, sí que eren menys, però si són més noves, no t'ho sé dir. Del 2016 és possible que fossin menys. Ho hauria d'haver mirat abans de venir.
0: No preocupis. Ens quedarem més o menys amb aquesta xifra. El cas és menys la xifra quan comencem a entrar, és menys?
2: No era tan senzill que alguns dels habitatges es poguessin posar en circulació amb rehabilitacions menors, i amb un inici del projecte tampoc ens podíem embarcar amb rehabilitacions que fossin molt més grans, perquè aquí no ho he acabat d'explicar abans, no? Però la gràcia també era enxarxar diverses cooperatives de l'economia social i solidària que formarien part de diferents punts, diguéssim, de tot el circuit, des de la qüestió de rehabilitacions, és a dir, cooperatives d'arquitectes, la qüestió d'assegurances, cooperatives de crèdit, etcètera, etcètera, no? Que aquesta feina sí que es va fer, tota aquesta feina d'enxarxar, però sí que és veritat que clar, amb el que estava comentant abans, que a nivell de, doncs, fer rehabilitacions no podíem començar amb tres pisos que estiguessin en molt mal estat, com si diguéssim, no? Llavors, per una banda hi ha la qüestió aquesta, que hi havia menys parc buit en una situació que fos idònia
0: per engegar
2: això amb un gruix important, diguéssim. I tot i que sí que teníem alguns propietaris que estaven disposats a començar a participar d'això, tot i que els seus pisos no fossin pisos buits, però que també era una manera que a nosaltres ens anava bé per començar a mostrar que era un sistema que
0: començava en engranatge, també,
2: exacte,
0: no?
2: Que podia funcionar i anar en el fons, si al final ens servia per aconseguir que hi hagués més habitatge a preu per sota mercat i que a més es pogués participar d'aquest teixit més comunitari, doncs, doncs perfecte, no? Tot i que l'origen...
0: No era l'ideal, però com a punt de partida podria haver funcionat.
2: Sí, sí, sí. I llavors això, per una banda, aquesta qüestió de menys pisos o l'estat dels pisos, no? Que no ens esperàvem a l'inici. I llavors hi va haver una altra problemàtica que va ser una cosa, jo crec, molt del moment concret, i és que a partir de l'1 d'octubre del 2017 hi va haver bastantes entitats del tercer sector que van començar a entrar en un estrès important, i això, sumat a que les persones del grup impulsor, doncs, portàvem bastants mesos intentant empènyer per la part més tècnica que no acabava d'arrencar, doncs
0: Es van callar.
2: Es van callar, es van callar.
0: Podríem parlar d'un desgast, potser.
2: Bastant.
0: Sí. O sigui, jo crec que s'ajunten dues coses, no? Una, al final, que les persones que hi ha darrere són persones que dediquen segurament doncs, hores fora de les seves feines i de la seva activitat habitual, afegit amb una, bueno, un procés complicat, amb una burocràcia complicada i tot, porta un desgast, entenc que va partir
2: sí, la perquè
0: cosa,
2: hi ha una sèrie de tasques que no podíem fer simplement les persones que estàvem allà motivades amb el tema. Hi havia una sèrie de tasques que s'havien de fer des d'un punt de vista una mica més professional, com si diguéssim, no? Llavors, clar, aquí hi van començar a haver com unes velocitats una mica diferents, en les que els que apretàvem més en el fons érem els que estàvem amb el projecte a nivell local, no? Però que la cosa va anar fent-se cada cop més complicada, diguéssim.
0: Si ho miréssim des d'una manera cronològica, podríem dir que a Cardedeu venim d'aquesta situació. Fa 8 anys sí que enmig doncs, hem tingut la situació, per exemple, o el cas de Cal Paler, que l'hem pogut cobrir amb un altre dels programes de la comuna. Però si ens volguéssim anar apropant a l'actualitat i per poder pensar en futur, diguéssim, tenim evidentment la petjada del que hem viscut, però també tenim exemples que s'estan visquent en altres llocs, que per això precisament hem convidat avui en Rubén, que arriba

0: I sí que vam detectar que, així com la resposta organitzada de la ciutadania ha fet molta feina, no?, en resistir com en tot aquest combat, no?, de grans inversors, no?, per mercantilitzar l'habitatge i fins i tot per generar nous models de propietat, no?, que combatin l'especulació amb tot el tema de les cooperatives d'habitatge, hi havia un buit molt important pel que fa a l'accés. No hi ha alternatives per accedir a l'habitatge que no sigui passar pel mercat que està monopolitzat per les immobiliàries. No? I quan dic immobiliàries incloc, no, pues, tot el tema de l'idealista, la casa, tu casa, etc, que al final són eines que estan permetent que segueixi reproduint il·legalitats, no? Permetent que no es compleix la llei del lloguer, no posen quin és el lloguer previ, com marca la llei, permeten frau en el, no?, amb el lloguer de temporada, etc. Nosaltres vam dir, sí que és cert que si mirem al barri hi ha molta gent que accedeix a l'habitatge fora de, no, d'aquest circuit, perquè de fet a través d'aquest circuit és molt complicat accedir a l'habitatge actualment, no? De fet, vam fer un petit anàlisi i algun dels barris de Sants el 95% dels habitatges eren de lloguer de temporada.
1: 95% dels habitatges?
0: Sí, a Hostafrancs, el 95, de 26 habitatges que hi havia a l'idealista, no, concentrats a Hostafrancs, 25 eren de lloguer de temporada. No?
1: És una xifra molt elevada.
0: Sí, i parlem també d'uns preus totalment fora de l'abast de les veïnes, no? A la Bordeta només hi havia dos pisos de menys de 1.000 euros. No? Després se'n anaven ja 1.250, 1.400, 1.600 euros per pisos de 60 metres quadrats.
1: Això t'ho dic, quin tipus de pisos estem parlant?
0: 60 metres quadrats, dues habitacions... Val? És a dir, com algo totalment que fa inviable accedir. Però sí que és cert que al final que les veïnes es busquen la vida, no? I acaba, pues, un contacte, jo conec no sé qui, algú busca, no? És a dir, de quina manera podem generar una estructura que combati aquest monopoli, no? Aquesta mercantilització de l'habitatge. I aleshores a través de l'impuls cooperatiu vam començar a treballar inspirats en un altre projecte de la comunalitat que hem fet, que és la xarxa comunal d'ocupació, que és una borsa de persones que busquen feina en aliança, no?, amb tot el teixit cooperatiu d'economia social i solidària que contracten a través d'aquesta borsa, però que després també l'estan utilitzant el petit comerç, la petita empresa, etc. Després anem a mirar de replicar això i generar una borsa d'unitats de convivència que busquen, no?, unitats de convivència per famílies, per persones que volen compartir, etc, que busquen un habitatge, i nosaltres anem a fer aquesta feina d'intermediació de forma gratuïta a través dels recursos que ens pot aportar la comunalitat, que són limitats, no? Si ens haguessin de comparar amb els recursos que tenen, no?, com les immobiliàries per fer aquesta feina, doncs serien molt minsos, però com a mínim anem a generar a través de l'experiència que nosaltres i del dispositiu, no?, i de generar, pues, aquesta cerca i contacte i intermediació que havíem tingut amb l'experiència laboral, doncs anem a generar una eina a través de, pues, això, una borsa d'habitatge. Ens vam anar a buscar aliats, no?, perquè sí que per fer la borsa d'ocupació van partir com de l'aliança de tot el teixit cooperatiu del barri, que era força important, i per tant ja sabíem que teníem com un coixí, no?, de cooperatives que utilitzarien aquest servei. Doncs vam anar a buscar l'aliança del Secretariat d'Entitats, que seria com la Federació de tot el teixit associatiu del barri, són unes més de 300 entitats, i a més que ens permetia una cosa important, que era que molts cops, pues, des dels espais més activistes o inclús del cooperativisme, podríem dir que hi ha un perfil de població tirant a jove. No? Ara sabem que la joventut s'estira molt, no? Però el que estem dient que...
1: Fins als 44 s'estira.
0: Sí.
1: No és per res.
0: Però sí que és veritat que era un perfil de part generacional que és difícil que nosaltres tinguem propietats. No? En canvi, sí que havíem detectat que tot el que és el teixit associatiu més clàssic, no?, sí que està format per a persones d'edat més elevada i que tenien, com si diguéssim, també, pues, més facilitat de, pues, herències, pisos, etcètera, no? I per tant vam detectar que era un aliat estratègic, i a més van tenir molt bona resposta per part seva, no?, perquè també van detectar aquest problema i van voler posar a treballar amb nosaltres, i són un dels agents que ens està donant un cop de mà en això. Aleshores hem passat una

0: any cercant exemples. No hi ha ningú que estigui fent exactament el mateix, però sí que coses semblants, no? Com el bloc cooperatiu que hem parlat, no?, fora d'antena, a Mataró, que són una cooperativa de llogateres. No, ens van explicar una mica com funcionen, ens han passat, per exemple, elles ofereixen als propietaris un lloguer d'impagament, no? Doncs tenim el contacte, no?, per fer la pòlissa directa, no?, perquè és el principal temor dels petits propietaris. Aleshores, el que hem dissenyat és una borsa, no?, amb uns criteris de baremació en la qual no prima qui més paga, no?, sinó que el que prima és poder fer un encaix entre un pis d'unes característiques i una unitat de convivència que estigui cercant un pis de les mateixes característiques i que el que valgui aquest pis encaixi amb les possibilitats econòmiques. Perquè de fet estem... les condicions per posar un pis en aquesta eina són tan bàsiques que és que compleixi la legalitat, que compleixi l'índex de preus al lloguer, que també és lamentable una mica que la situació estigui en aquestes condicions, no? Que hi hagi un mínim que no es compleix, que és la legalitat, no? Doncs nosaltres l'únic que demanem és això. Sí que la voluntat és que a mida que això pugui consolidar-se pugui anar a apretar una mica els propietaris, no? Perquè l'índex de preu del lloguer és una forquilla, no? Doncs podem anar apretant perquè cada cop els preus vagin a la baixa, perquè mantenir els preus que estan ara, bueno, pues, com a mínim no pugen, no? Però tampoc és una situació, no? Perquè, que dèieu, costa arribar a final de mes amb aquests preus, que estan quasi al que és un salari sencer. I aleshores nosaltres el que oferim, a canvi de que els propietaris posin els pisos en aquí, seria tot un paquet d'acompanyament.
1: D'acompanyament als propietaris.
0: Als propietaris. Seria, primer, que si ja fem tota la cerca de... els oferirem com a mínim 5 persones que encaixin amb el que ells busquen, no? Unitats de convivència que busquin ells, a través d'un criteri de baremació que respongui a prioritzar aquells col·lectius que són més penalitzats al mercat, com si diguéssim buscant habitatge, pues ja siguin models familiars que no encaixen, no?, com la norma heteropatriarcal més clàssica. També alhora prioritzar també, pues, a aquelles famílies que tenen menors, que tenen com més, bueno,
1: infants a càrrec,
0: etcètera, no? Pues tot un seguit de criteri de baremació que estem acabant de tancar. Pues nosaltres els oferim ja directament: tens un pis, el poses aquí, ja tens les persones, no? Ja tens unes quantes opcions de persones que encaixen, que poden pagar, perquè nosaltres, no?, comprovem els ingressos amb el que tu demanes. I aleshores també un model de contracte garantista per les dues parts i una pòlissa d'assegurança contra l'impagament.
1: Suposo que d'alguna manera per un petit propietari, que al final els petits propietaris la por que tenen segurament és, doncs, moltes vegades aquesta propietat, doncs, deu ser el resultat dels seus esforços o que sigui, no és el mateix que un gran propietari que potser té un edifici sencer, i al final és la por, no?, de que potser se'ls hi faci malbé l'habitatge o que no els hi paguin o alguna cosa. Però en qualsevol cas m'està donant una mica la sensació, corregeu-me si m'equivoco, tant en el cas del que vau poder avançar una mica aquí a Cardedeu com el que esteu podent treballar vosaltres, és que parlem sempre dels petits propietaris, i no sé fins a quin punt aquests petits propietaris, que precisament segurament són els que estan més s'avenen més, no?, potser aquestes negociacions o poder parlar, no sé si tenen molta, o sigui, si estem parlant d'una quantitat d'habitatges interessant, o si estem treballant sobre un mínim perquè els grans tenidors són intocables, o realment és que la majoria són de petits propietaris i aquí hi ha feina a fer. No sé per quin motiu la resta s'han quedat com a part.
0: Primer, perquè entenem que sí, que l'habitatge és una necessitat bàsica i un dret. Per tant, és un gran propietari, un inversor, no està utilitzant l'habitatge com un dret, sinó com un bé de mercat.
1: Llavors està sent impossible, o sigui, negociar aquí absolutament res, entenc.
0: Ni negociar, ni que tampoc volem oferir-li aquests recursos a algú que es dedica a això. No? Igualment, també, nosaltres hi ha un altre punt fort que volem potenciar amb aquesta eina, que és el fet de que la situació de l'habitatge està comportant la destrucció del barri, no? Perquè si la gran majoria de generacions de que ara tenim 30 i pico, fins i tot 40, etc., que han nascut al barri, no s'estan podent quedar a viure al barri, no? I aleshores hi ha aquesta funció també de no només és una eina per això, sinó és una eina per construir barri, no? És a dir, hi ha també moltes persones que s'estimen, pues, el seu poble, el seu barri, no? I al final el que nosaltres diem estem generant una eina que pugui reproduir la vida de les pròpies persones que necessiten habitatge, però també de la comunitat en si mateixa, que és el barri, no? Perquè si seguim aquest ritme de destrucció, doncs clar, les coses canviaran, no? I canviaran justament destruint tot aquest teixit, no?, comunitari que nosaltres volem potenciar, pues, treballant amb la Federació d'Entitats, amb el teixit d'Economia Social i Solidària, etc.
1: Quina rebuda ha tingut de moment en la presentació? Em sembla que l'heu fet fa no molts dies, no? La presentació de l'eina.
0: Bé, doncs, sorprenent per nosaltres, s'han posat en contacte ja dos propietaris. Un ens va penjar quan li vam dir que havia de complir la llei de l'índex de preus.
1: Anem apanyats.
0: Sí. No, però alhora sí que nosaltres, de forma prèvia, vam fer una prospecció de propietaris. Vam llençar com per canals interns, de llistes de correu, grups de WhatsApp, de Telegram, etc. Vam mirar de fer córrer pel barri un formulari per detectar propietaris. Si només llençant això, sense, no? Ara després, no? Farem una campanya de comunicació, penjarem cartells, això, però bueno, d'entrada, no? Només a la nostra capacitat comunicativa de, no?, d'un dia per l'altre, a veure on podem arribar, no? I vam poder contactar amb 30 propietaris, no? Que no està mal. De pisos disponibles només van detectar dos, no? Un faltava, no? Pues no tenia la cèl·lula, no sé què, però com a mínim sí que vam tindre aquesta capacitat de poder arribar, no?, com a 30 propietaris, i això, no? La majoria, pues, posava, no? Poden impagament, és que està tot molt malament, no sé què, bueno. Però bueno, com a mínim és una eina que nosaltres volem utilitzar, no? I sabem que s'hi pot arribar, no? I que podem treballar per econòmica, sí que és el moll de l'os, no? Si no, ja...
1: Punt de partida, fa tot just molts poquets dies que heu presentat aquesta eina, que ja esteu treballant. Uc Luchetti, arribo amb tota la pressió del passat i present del que s'està fent i et deixo pel final una mica pensant en futur, eh? Abans d'obrir debat, volia que tu ens poguessis explicar una miqueta. Des de la comunitat de Cardedeu tenim també aquest repte de treballar la problemàtica de l'habitatge, és un dels eixos que tenim per endavant, i no sé si precisament, doncs, tenint aquest coneixement del que havia passat a Cardedeu i aquestes altres iniciatives que ens envolten, des de l'eix us heu plantejat una mica cap on voleu tirar o quines possibilitats de feina tenim pels propers mesos.
2: Sí, nosaltres, clar, teníem clar en la diagnosi que l'habitatge era una necessitat de primer ordre a Cardedeu.
1: Un drama.
2: Crec que no cal explicar-se més. A partir d'aquí, com des d'un impuls com una comunalitat es podia d'alguna manera posar eines o mecanismes per, des de l'àmbit comunitari i col·lectiu, doncs, fer factible aquest dret d'alguna manera o batallar-lo almenys, no? Llavors aquí evidentment no hi ha fórmules màgiques o nosaltres no tenim la vareta màgica però sí que per una banda vam començar com a posar sobre la taula qüestions que tenen a veure amb l'autoorganització veïnal de cara a la defensa dels seus drets, no? I llavors, doncs, sí que vam fer un primer contacte amb el sindicat de llogateres perquè expliquessin què és el sindicat de llogateres i tota aquesta qüestió dels drets de les llogateres, des d'una vessant com de bones pràctiques, no?, d'explicar exemples i bones pràctiques que existeixen al territori, o en aquest cas a Catalunya, no? I a partir d'aquí sí que això, doncs, va generar que es comencessin a generar debats dins de gent que ja havia estat organitzada en qüestions d'habitatge i gent que tenia ganes d'organitzar-se i d'una forma no buscada, però sí que ara mateix hi ha un espai, un protoespai que és el Comitè de l'Habitatge de Cardedeu, que ve una mica arrel de la mobilització al 23N, no?, de la manifestació aquesta que parles al principi, i això ja no està impulsat per la comunalitat, però sí que arrel d'alguna, no?, d'aquests moviments sí que s'han començat a moure altres coses, no?, que això a vegades es dona així de forma no buscada, però passa, no? També estem amb una comunitat d'un bloc de veïnes que estan en un conflicte amb la propietat i hem estat fent un acompanyament i estem donant suport a aquesta comunitat de veïnes. Però en el que estem, no, d'alguna manera de fons, o sigui, sí que hi havia aquesta experiència a Cardedeu que ens inspirava i que dèiem, hòstia, potser estaria bé agafar el relleu d'això que va començar i veure com es pot actualitzar avui.
1: Que al final hi havia un cert moviment, però que dèiem, no? Entre un 1 d'octubre i un desgast, això es va parar, la qual cosa no volia dir que no hi hagués un bon camí per davant.
2: Clar, llavors hi ha aquesta qüestió. Després vam veure que Sants també estan movent coses, coneixíem l'experiència de la cooperativa de llogateres de Mataró i era en plan una mica, suposo, com han fet a Sants, no? De dir, ostres, va, com podem donar una resposta des de l'àmbit comunitari a aquesta problemàtica, no? I llavors, per això també la idea de fer aquest podcast avui, no, Maria? Perquè teníem ganes de conèixer aquestes experiències i veure com podíem tibar el fil aquí a Cardedeu per fer alguna tenir un, no, desenvolupar alguna eina que s'assimilés a aquestes experiències. I perquè d'alguna manera, clar, tampoc volem substituir des de la comunitat el moviment per l'habitatge, no? O el moviment sindical de l'habitatge, vull dir, el moviment per sindical de l'habitatge fa la seva tasca i llavors es tracta de veure cadascú des del seu àmbit, no? Com pot aportar, doncs, per intentar doncs fer front a aquesta mancança i al fet aquest, que l'arrel del problema és aquest, no? Que l'habitatge es tracta com un bé de mercat i que mentre no resolguem això serà molt complicat, però mentrestant, mentre estem en aquesta situació, doncs hi ha coses a fer que podem fer aquí, ara, a Cardedeu, doncs posem-nos-hi.
1: Si ens fixem una miqueta amb la situació de Cardedeu, amb el projecte de la comunitat, de fet es va fer una diagnosi, abans amb la Roser parlàvem de xifres de fa 8 anys, aquest 10% amunt i avall que anava per allà, i de fet en Rubén ens parlava també de les xifres de Sants, on 25 dels 26 pisos d'Idealista, em sembla que eren d'habitatge temporal, no? Hi ha un estudi o una lleugera idea de xifres a Cardedeu actualment? Jo et puc dir les del preu perquè me les sé, no? Menys de 1.000 tampoc baixa absolutament res. Però així una mica més aprofunditat i en plan sèrio, no com això que l'anàlisi meu, tenim xifres a Cardedeu?
2: Sí, tenim xifres. Ara m'enganxes, Maria, perquè no les tinc aquí. Però vull dir, a la diagnosi que vam fer com a comunalitat, en l'apartat d'habitatge vam posar les dramàtiques xifres de la situació de l'habitatge a Cardedeu, que bàsicament es tradueix en molt poc habitatge disponible, molt poc habitatge de lloguer disponible i uns preus doncs que són, bueno, que estan a fora de l'accés de la majoria de la població treballadora, no? I llavors doncs i ara mateix també hi ha un pla aprovat, hi ha un pla local d'habitatge a Cardedeu que també fa doncs d'alguna manera desgrana també totes aquestes dades i són dramàtiques a Cardedeu, vull dir, intuïtivament ja ho sabíem, però les dades ho constaten.
1: És un tema més de que hi ha pocs o hi ha pisos buits? El tema dels pisos buits segueix sent un problema avui dia?
2: Sí, vull dir, segurament no és el gran problema, el problema és el preu, no? de l'habitatge, però qualsevol pis que no està fent la seva funció social, no? Ara mateix, és un, vull dir, no hauria de ser aquesta la situació.
1: Us pregunto a tots tres, estem parlant d'iniciatives des de la comunitat, des de les comunalitats, per poder fer front a aquest problema, però què passa amb les administracions? Com estan fent front, si és que creieu que estan fent front d'alguna manera, a la crisi de l'habitatge? Hi ha massa passivitat? És un tema de lentitud? És un tema de burocràcia? O és que no interessa resoldre aquest problema? Rubén.
0: Bueno, hauríem de preguntar als que governen, per a qui governen, no? Perquè quan tu estàs veient que el principal problema de la població a nivell material és l'habitatge i et negues a tancar totes les escletxes o hi ha una cosa mateixa com que no hi ha inspectors perquè és que compleixin la llei d'habitatge. No n'hi ha. Ningú la compleix. Cap propietari té cap incentiu per complir-la. Però què passa quan algun llogater incompleix la llei i no paga?
1: I ràpids, eh?
0: No? És a dir, aquí hi ha una clara manca de voluntat. Igualment, també, jo crec que una cosa que m'agrada destacar, perquè també està treballant per l'habitatge, és ens oblidem sempre dels jutges. ¿Vale? Però els jutges tenen un biaix de classe brutal. I en casos on la llei diu que hi ha que oferir per aquest gran propietari alternativa i tal, els jutges s'ho salten. O fins i tot, quan el propietari està incomplint la llei perquè no està oferint, en comptes d'aturar desnonaments, no? Diuen, vale, això que vagi per una altra via, mentrestant, no? O sigui, aquí hi ha una falta de voluntat per part de les administracions que estan permetent, pues, això, que la llei no es faci efectiva. Si tu fas una llei i estàs veient cada dia, que te l'estan incomplint i no fas res, això és incompetència o no... O, bueno, o si ho fa d'apostar, encara és pitjor.
1: Roser, com valores la posició de l'administració en aquest sentit?
3: És que, clar, el que comenta el company de que no es compleixi la llei és lamentable, però clar, és que aquestes lleis ja són justíssimes. Són justíssimes, perquè al final tornem al que comentava Luc fa una estona, no? que el problema és que l'habitatge es tracta com un bé de mercat. Uh-huh. I aquí... tornant una mica a la pregunta que feies abans, no? De si intentem fer aquestes iniciatives treballant amb els petits propietaris o els fons voltors o els grans tenidors, no? Al final totes aquestes iniciatives són pedaços molt petits per intentar poder fer alguna cosa, no? Uh-huh. I clar, al final les administracions sí que tenen una altra capacitat de poder fer alguna cosa, però tot i així tampoc no totes. O sigui, la capacitat que tenen els ajuntaments per fer i desfer, potser l'Ajuntament de Barcelona té una mica més de marge perquè és molt més gran que la resta, no? I evidentment té un pressupost que no és comparable, però tampoc té marge per legislar de forma gaire diferent, no? I aquí hi ha com la patata calenta que es va passant d'administració a administració en administració a administració i clar, estaríem parlant d'un altre tipus de canvis els que requeririen, que no és aprovar aquesta última llei de l'habitatge, no és ni tan sols afegir-hi l'afegitó dels lloguers de temporada, no? Estem parlant de que és un altre el tipus de solució que veuríem, però en el fons jo crec que això no ha de fer que deixem d'intentar fer cap tipus de proposta des de la perspectiva comunitària. Uh-huh. I tampoc ha de deixar aquestes propostes que van sortint, aquestes iniciatives que van sortint, tant de Cal Paler com cooperatives de llogateres amb funcionaments més o menys diversos, perquè crec que sí que era una mica el diferent el que plantegeu vosaltres de Sants que el que plantejàvem nosaltres, però de forma més o menys abstracta és una manera similar d'abordar el problema, per dir-ho així, no? I jo crec que és això, que no... Intentar impulsar totes aquestes vies no ha de deixar de fer que se segueixi exigint canvis en profunditat, però que em sembla a mi que poden anar en paral·lel.
0: Sí, jo sí puc afegir que, a més, en la línia aquesta de que crec que la comunitat ha de ser la que està empoderada per assegurar els drets socials, no? És a dir, tot el que les nostres institucions de poble, de barri, puguin assegurar, no? A nivell d'habitatge, com són les cooperatives d'habitatge, com, o totes les institucions, tot el que puguem assegurar des de l'àmbit comunitari, associatiu, etc., és una assegurança que tindrem molt més assegurat que no pas que si això ho deixem en mans de l'administració. No, ja sabem, de l'administració hem deixat l'habitatge protegit, no? I com se l'han venut i com han mercantilitzat, etc. No? Qui únicament treballarà perquè realment això sigui un dret per la població és la pròpia societat organitzada.
1: Penseu que la pressió de la població, abans a la intro parlàvem de fet del tema de Casa Ursola i com ha acabat, i aquesta sensació de si ha sigut la pressió popular la que ha impedit el desnonament i que hi hagin certs moviments, no sé tampoc com valoreu els moviments posteriors, però penseu que realment hi ha, és eficaç, serveix aquesta pressió popular?
2: Jo crec que hi ha una qüestió important també ara que és de relat. És a dir, ara mateix és important que es parli de la qüestió de l'habitatge i que es problematitzi la qüestió de l'habitatge i que sigui precisament el que està passant, no? Que el fet de que s'estigui mobilitzant la gent, que sigui un problema, no? Que se'n parla als mitjans de comunicació, etc., està fent, per exemple, que quan em fan les enquestes d'opinió de la gent, ara mateix l'habitatge és una de les primeres preocupacions de la gent. No només té a veure amb què és així en el dia a dia, sinó també que els moviments estan posicionant-ho com una problemàtica, no? I que estan visibilitzant aquesta problemàtica. Perquè si aquests moviments no estiguessin actius, doncs probablement seria molt més invisible el que és aquesta problemàtica. Sense anar més lluny, Cardedeu, hi ha una sèrie de desnonaments programats en els propers dies, no? El dia 20 de desembre hi ha un desnonament d'una família amb un menor. No sé quin dia hi ha un desnonament d'una altra persona amb una minusvalia. Si no hi hagués un moviment organitzat a Cardedeu, probablement aquests desnonaments passarien desapercebuts, serien invisibles i la problemàtica no existiria i la gent pensaria que a Cardedeu no hi ha cap tipus de conflicte amb l'habitatge, etc. I sí que existeix, és un drama que estan patint a dia a dia moltes persones, no? I per altra banda, doncs, que d'alguna... Vull dir que aquí tenim... O sigui, que hi ha diferents agents en disputa aquí, no? Que hi ha una sèrie de persones que estan enriquint-se a través de l'habitatge i que estan intentant imposar el seu relat, no? De que, bueno, de que... No sé, les llàgrimes del rendista, no? que estem escoltant últimament, no? D'aquesta queixa dels impostos, que ens graven el preu, de que no sé què. I llavors jo crec que també que hem de fer un contrarrelat a això i d'alguna manera dir que la situació de l'habitatge no és normal, que l'habitatge no ha de ser un bé de mercat, sinó que ha de ser un dret i ha de ser accessible a la majoria de la... que ha de ser accessible per tothom.
1: Roser, endavant, ja amb això tancarem.
3: I que surti als mitjans, jo crec que també és bona notícia, perquè com a mínim surten altres coses al mainstream que no sigui només que t'ocupen la casa quan vas a fer un cafè. Que, de fet, és un dels discursos que segueix més extès a dia d'avui, quan la majoria de la població els problemes que té és per pagar l'habitatge, no?
1: El poder dels mitjans també, d'alguna manera, no només a l'hora de construir el relat, sinó a l'hora de posar en la primera línia dels hashtags problemes com l'habitatge. Roser Homs Ucluquet i Rubén Molina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos amb aquests programes dedicats a l'habitatge i a la problemàtica de l'habitatge. Gràcies per explicar-nos les històries passades, les iniciatives actuals i gràcies, Uc, per entomar tot el que s'ha de venir a l'eix d'habitatge de la comunitat de Cardedeu. Gràcies a tots tres. I a tots vosaltres que ens escolteu des de casa o a través de les zones, potser conduint el cotxe o passejant en patinet o vés a saber per on. Gràcies una setmana més per escoltar-nos, per seguir-nos i per seguir nodrint-vos d'aquest programa que no pretén una altra cosa que donar a conèixer iniciatives i maneres que podem fer millor les coses si ho fem entre tots i totes. Moltes gràcies per seguir-nos. Ens veiem d'aquí una setmaneta amb un nou capítol de La Comuna.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al poc ús del català, que el papa farà la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panic, que és la portaveu del govern.
3: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. L'alcalde, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb agricultura per fer un pas endavant amb una situació que diu veu estancada, tot i que ho veu amb prudència.
4: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs bàsicament que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
2: El tancament d'aquesta zona afecta milers de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera del que el departament relaxi les mesures. I a Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri i del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en el camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que s'ha guanyat amb eficiència energètica, però també en seguretat. La inversió ha estat de 30.000 euros, finançat amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona. I els usuaris del tren de l'Arbós i de municipis veïns que utilitzen l'estació fa temps que alerten del risc que suposa fer servir el pas soterrani sota les vies. Fins fa uns dies no hi havia il·luminació. I, a més, els ascensors no funcionen. Els usuaris denuncien que representa un problema important per als usuaris que tenen mobilitat reduïda. L'Ajuntament remarca que no té competència sobre aquesta infraestructura, que és de DIF, ni recursos per intervenir-hi directament, però que continuarà treballant amb fermesa perquè l'estació tingui un servei digne. I el 65% dels motoristes segueix les marques del traçat de revolts perillosos de la Collada de Toses que el Servei Català de Trànsit va posar fa un any per reduir la sinistralitat. Aquest juliol es faran proves de gravacions per veure si les dades mantenen el nivell i es valorarà si s'ha d'ampliar. Des de l'1 de gener fins al 25 de maig s'han fet més de 2.000 controls i s'han posat 9.000 sancions.

0: Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot plegat després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli en castellà, només en aquesta part central de l'acte del dia 10 de juny. Les mateixes fonts afirmen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segurs que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona però no vol confirmar-ho i remarca que des de les esglésies locals no es pot incidir en la programació del Vaticà. El govern català també ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua i diu que hi troba receptivitat. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Illa assegura que no li agrada gens el que apunten les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora, sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manol Pradales i el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda. L'escoltem.
3: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de tres comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
2: Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà demà dimecres al Cercle d'Economia. L'estació d'autobusos de Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars. La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per a viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Protecció Civil ha desactivat aquest vespre l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses les darreres hores. Alguns registres més destacats han estat els 53 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries o els 30 d'Olot. Durant la tarda hi ha hagut fenòmens de temps violent amb pedra i fort vent, sobretot al Ripollès, al Berguedà, Osona, la Selva i el Gironès. I les pluges abundants precisament de la primavera i l'arribada sobtada de les temperatures altes han creat el context ideal perquè mosquits, paneroles i rosegadors guanyin terreny abans de l'estiu. És un avís que fa l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental que alerta que el canvi climàtic està consolidant una tendència cada vegada més visible. Les plagues ja no són només una cosa dels mesos de calor i segons l'entitat calen accions preventives i començar-les molt abans del maig, fins i tot a l'abril. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi sonant, no. Aquest programa és molt més que això i nosaltres el que volem és contextualitzar l'època en la qual es van publicar aquestes cançons, què passava, què els hi podia passar pel cap, fem elucubracions als artistes que les van escriure, etc, etc. Això és el Rock and Classics i avui tornem a recuperar el fil dels darrers programes. Cançons de nit serà la tercera edició amb selecció de cançons que parlen de la nit. Cançons de molts estils diferents, de diverses contrades, d'aquí i d'allà. Va, vinga, començarem amb l'ex-Beatle Paul McCartney i un dels temes interpretats en format acústic a l'MTV Unplugged. Every night, cada nit, amb l'ex-Beatle Paul McCartney, per començar avui amb bon gust al Rock and Classics.

0: Cada nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió doncs publicada l'any 2016 des del treball Life at the Olympia. Es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original, interpretada en viu, Gardening at Night.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Una de les melodies més recordades de la nord-americana Cyndi Lauper, I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, un tema que no era original seu, era de Roy Orbison. Van registrar Orbison aquest tema l'any 1987, però no es va publicar fins després de la seva mort en un treball pòstum que es va anomenar Kings of Hearts. En qualsevol cas, abans, el 1989, i concretament el dia 4 d'abril, es va publicar aquest single de Cyndi Lauper que va aparèixer en el seu tercer àlbum, A Night to Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights, aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Cançons que parlen de la nit, tercera part, avui al Rock and Classics. Ara em fa molta il·lusió punxar-vos un tema dels Green Day que es diu Last Night on Earth, l'última nit a la Terra. A mi em sembla que és una de les cançons més escaients del seu catàleg i, a més, em va sorprendre en el seu moment perquè es tracta d'una balada. I, per tant, doncs, que un artista punk sigui capaç d'escriure una balada així no té preu. Last Night on Earth.

0: sempre m'ha flipat Tom Petty amb temes com aquests. Night Driver, aquest conductor nocturn. Des del seu treball Highway Companion, un disc molt recomanable que realment és aprofitable de dalt a baix. Es va publicar l'any 2006. Avui estem al Rock and Classics repassant algunes cançons que parlen de la nit.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
0: Si hi ha un artista que al cap dels anys s'ha convertit cada vegada més en una llegenda, i una llegenda enorme, ell és Jeff Buckley. I anem ara a recuperar coses d'aquelles que ens anem trobant pel camí de la vida que no sabíem ni que existien. Aquest és un àlbum recopilatori anomenat You and I, que va sortir a la llum al març del 2016. Va ser enregistrat al febrer del 93. De fet, van ser les primeres sessions de gravació de Buckley abans d'enregistrar el seu primer treball d'estudi. Un tema que va romandre inèdit és aquest que ja sona al costat de molts altres, que bàsicament són versions d'altres artistes admirats per Buckley, com per exemple Led Zeppelin i aquest vol nocturn, Night Flight.

0: Tot un mite, Jimi Hendrix, parlant d'aquelles nits d'estiu tan llargues, quan no hi havia aire condicionat. Long Hot Summer Night, des del seu mític treball Electric Ladyland, un dels seus clàssics, un disc publicat el 1968. Avui estem seleccionant de forma eclèctica diverses cançons que parlen de la nit. És la tercera edició que fem al Rock and Classics amb aquesta temàtica.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara baixem una mica el ritme i ho fem amb un projecte molt personal d'Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que ja fa alguns anys va decidir treure un disc en solitari al marge de la seva banda habitual perquè doncs, té unes cançons força introspectives i molt personals. El treball es deia Into the Wild i des d'aquella llarga durada també parlem de nits llargues, Long Nights, amb Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

0: El rei del reggae, Bob Marley, acompanyat dels Wailers, Night Shift, un altre tema que avui col·leccionem aquí al Rock and Classics amb cançons que parlen de nit. Rastaman Vibration era el treball que es nova el 1976 de la mà de l'astre del reggae Bob Marley. Anem amb altres històries amb aquestes cançons que parlen de nit al Rock and Classics.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Un artista que sempre m'ha impressionat i m'ha sorprès moltíssim és Prince. Val a dir que amb el pas dels anys, amb la perspectiva des de la seva mort del temps, veus que probablement era un geni desenfrenat, que tenia tant talent que no sabia com fer-ho per canalitzar la seva energia i disparava a tort i a dret. I per tant això vol dir que moltes vegades feia cançons genials i altres vegades s'equivocava o senzillament feia música que no tocava o que no calia publicar. En qualsevol cas, aquesta és una grandíssima cançó que forma part del seu treball Diamonds and Pearls. Es publicava l'any 1991. Els diners no interessen aquesta nit. Money Don't Matter Tonight. Per cert, parlem al Rock and Classics, hi ha una reedició de luxe d'aquest disc que té un material imperdible.

0: Rock and Classics amb Esteve Llo.
1: Anem enfilant ja al final del Rock and Classics d'aquesta setmana i ho fem amb música ballable que parla de nit, evidentment. Una bona temàtica, molt variada, molt oberta, i això és una bona mostra. La música funky de Kool & The Gang i aquesta gran cançó, Ladies Night.
0: Rock and Classics.

Amigues, amics, arribem ja pràcticament al final del programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos una setmana més per gaudir amb nosaltres de la música. Recordeu que seguim actius a les xarxes socials per anunciar-vos nous programes i també podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics i també a la majoria de plataformes de podcasting. I ja que parlàvem de nit i de música ballable, doncs no podíem deixar per alt, evidentment, des d'aquesta febre de dissabte nit, Saturday Night Fever, la banda sonora que a finals dels 70 ho va petar, aquest tema original dels Bee Gees, Night Fever. Amb ells marxem. Adéu-siau.

0: Són les 12.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: to Ibiza. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: Cardedeu. Són les dues. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un enganyi. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.